Barregem estils i subestils. Kevin Lucas i la seva orquestra ens aportaven aquest Green and Blue. Va ser un senzill que van publicar l'any 2008. I ara un d'aquells clàssics, d'aquelles veus avallotades dels anys 60 que tant ens acompanyaven en la música country i amb altres formats musicals de l'època. Roll Out, Hit the Countdown és Pearl Roberts des de l'àlbum del 63 Come All Ye For and Tender Ladies.

Johnny Manners, artista independent, ens acompanyava des de Phoenix, Arizona, on va enregistrar aquest Onion in My Stomach. Ceba al meu estómac, ja veieu el títol de la cançó. I Just Come Home to Count the Memories és una de les peces incloses amb un magnífic treball discogràfic que us recomano i que formava part de l'antologia, amb el primer dels compactes, publicada el 2002, d'un dels més grans intèrprets també de música country, de música en general, de les darreres generacions. Estem parlant del cantant de Popka, Florida, John Anderson.

Un dels grans de la música americana, en Woodrow Wilson, conegut amb el nom de Red Sovine, va néixer el 1918, ens va deixar el 1980, i era d'aquests personatges més coneguts per aquestes que... aquest subgènere del country, els truck driving songs, cantant de música country, que ens va portar temes meravellosos, i avui hem recordat, des d'una llarga durada del 1961, The One and Only, aquest Long Time to Forget. Marxarem per escoltar una d'aquestes bandes esplèndides que es mouen entre tots aquests segments de la música com són l'Americana Music, que conté tant d'una música com d'una altra, però totes d'arrels americanes, format per el duo de marit i muller, de compositors Julie i Dave Hebner. El quartet també s'envolta d'en Taylor Phillips i en Fernando Serna. Ens porten el seu cinquè treball discogràfic, que es diu Seasons Unknown, publicat recentment, maig de 2026, si no recordo malament, amb aquest senzill d'avançament, la cançó anomenada Mexico by Friday. Són The Two Tracks.

de two trucks, no trucks de camions, sinó trucks de, per exemple, talls d'un disco, track. Doncs de two trucks ens portaven aquestes dues cançons. Aquesta segona és una altra de les bones peces per ràdio, que hi ha Sweet World Blues, és la onzena de les 12 cançons d'aquest, com he dit, el seu cinquè àlbum. Varen debutar amb el seu propi nom el 2016, varen extreure el Postcard Town el 17, Cheers to Solitude el 20 i It's a Complicated Life el 2023. Han treballat amb un equip d'excel·lents productors com en Will Kimbrough, que ha treballat en diversos importants, amb Sean Sullivan i també amb Trina Showmaker, que porten un toc excepcional amb aquest àlbum que us hem presentat també. És de Two Tracks, Seasons Unknown, i aquesta cançó, Miles and

Així us han recomanat el temps de country, el disc de Two Tracks, i així és com viatgem ara mateix cap a que en diuen Kiwi Country, el country que es fa a Nova Zelanda, amb una artista molt reconeguda allà, Char Puriri, així s'anomena, i aquesta cançó de Charmaine Puriri, és el seu nom, es diu Flying High.

Veu dolça, interessant, la d'aquesta artista. I el que ens ve ara és un altre record, Raining, Raining, Raining, des d'un recopilatori publicat el 2002 a càrrec d'aquest artista, que va ser dels primers d'aquest subgènere anomenat Old Country, als anys 70. En Gary Stewart, altres li diuen Stewart, nascut a Letcher County, a Kentucky, ens porta aquest tema, com us dèiem, Raining, Raining, Raining.

Aquesta és la música que ens abordàvem, Raining, Raining, Raining, un artista primordial com Gary Stewart. El segon àlbum que escoltarem i repassarem, no sé quantes cançons escoltarem, però moltes, però les acabarem escoltant totes, sigui un moment o un altre, o amb aquest programa, o amb el Club del Country, de ben segur. Don Williams, fa gairebé 10 anys de la seva mort i, per sort, s'han recuperat amb velles cançons que havien registrat però que mai havien publicat. No és un àlbum de cares bés, no és un àlbum de peces que take one, take two, en diferents tomes. No, no, és un àlbum de cançons que no s'havien publicat, que s'havien rebutjat per una o altra cosa, però no perquè fossin dolentes, sinó de vegades perquè s'assemblaven massa a d'altres que ja havien estat gravades per l'àlbum. S'han trobat i a través de Kraftwerk s'ha publicat el 29 de maig de 2026 aquest epilogue de Cellar Tapes. Don Williams va morir el 2017 i gràcies a ell, gràcies a la seva música, jo puc dir que estic en el món de la música country, a part d'altres, però ell va ser el primordial, podríem dir-ho, en el seu moment, quan jo tenia 12 o 13 anys. Don Williams, aquest va ser el primer senzill que va sortir que ja havíem escoltat, Living Louisiana in a Broad Daylight.

moltes d'aquestes cançons van ser enregistrades amb l'època que ell va tenir èxits com Good Old Boys Like Me, It Must Be Love, I Believe in You, Lord, I Hope This Day Is Good, Love Is On A Roll i moltes d'altres. Es van trobar aquestes cintes, algunes en molt bon estat, d'altres van necessitar una mica de restauració, crec que n'hi ha més, per tant no ens estrany que aviat tornin a sortir, aviat l'any que ve, d'aquí 2 anys, més cançons. El seu fill Tim Williams és el que serà encarregat de portar-les a terme com a productor executiu, també amb el que va estar durant molt de temps productor de Don Williams, en Garth Fondis, i a més fent servir artistes que havien treballat molt temps amb el mateix Don Williams: Kenny Malone, Joe Allen, Charles Cochran, Lloyd Green, Dave Kirby, Billy Sanford, Jimmy Colbert, que ja havien treballat amb ell. Per tant, és com si tornessin a estar amb la presència d'aquest Don Williams. Hem escoltat el Louisiana, Living Louisiana in Broad Daylight, el tema de Ronnie Crowell, que va ser anteriorment realitzat per Oak Ridge Boys o Emmylou Harris. Hem escoltat aquesta meravella de tema, que és el How Can I Miss You, What I Never Had, How Can I Miss You. I per què m'ha sortit aquest you? How Can I Miss What I Never Had, com puc trobar a faltar el que mai he tingut, o aquest I'm the One, una peça realment magnífica de Don Williams, cobra el disc.

Un Don Williams que serà homenatjat el 10 de juny de 2026 al Gran L'Opry amb Honors Don Williams, amb presentació en directe de les seves cançons per gent com Keith Urban, Trisha Yearwood, Ronnie Crowell, Brandy Clark, Jamie Johnson, The Isaacs i molts altres amb el Gran L'Opry. Va ser membre en Don Williams de L'Opry durant més de 50 anys i va fer aixecar el públic amb interpretacions com aquell The Shelter of Your Eyes o You're My Best Friend. El meu ídol, podríem dir, de la música country, que va venir a suplir allò que ens encantava, que sentíem a les pel·lícules, amb algun vinil, alguna cosa així, i que era la música que dèiem, aquesta és la nostra, perquè fins que no va arribar un disc de Don Williams no vaig saber apreciar. You Came True, un altre dels temes d'aquest àlbum, d'aquest epíleg, d'aquest de Cellar Tapes, del meu estimat Don Williams.

tancarem la paradeta amb una reedició que es va portar a terme del 48è àlbum d'estudi del cantant entre Canadà i els Estats Units, de fet dels dos llocs, en Neil Young, o Seaside Countryside, originalment enregistrat el 1977. L'àlbum va ser finalment realitzat a més 50 anys més tard com a part dels arxius de Neil Young. Per tant, anem a gaudir cançons com aquest magnífic Sail Away, que s'hi troba inclòs amb aquest disc.

Neil Young, que el cantant i compositor nascut el 12 de novembre de 1945 a Toronto, a Ontario, al Canadà, va enregistrar aquestes 10 cançons, de fet 10, l'àlbum n'hi ha 12, 10 com a part del seu novè àlbum d'estudi, aquell Comes a Time, 1977. Una de les peces va ser mai realitzada, no va veure mai la llum, fins que Ocean Countryside, amb cada una de les cançons de l'àlbum, havent estat realitzades amb altres àlbums del mateix Neil Young. Ja veia, doncs, com són les històries de la música entre Don Williams, entre aquest personatge, Neil Young. Quantes coses, quanta bona música, quants de records, quantes coses que no sabem estan o han desaparegut o es troben en lleixes, en armaris, en soterranis, en àtics, perdudes i plenes de pols. Neil Young posa el punt final al nostre programa amb aquest Going Back, cobra el disc. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

En Pernell Albert Roberts, protagonista del començament del programa d'avui, va néixer l'any 28 i va morir el 2010. Va ser un actor, activista i cantant de teatre, cinema i televisió. A més d'actuar com a estrella convidada en més de 60 sèries de televisió, va ser conegut pels seus papers com a fill gran de Ben Cartwright, l'Adam Cartwright, a la sèrie de televisió western Bonanza, dels anys 59 i 65, i també com el cirurgià en cap John McIntyre, el personatge principal de Trapper John, MD, de l'any 79 al 86. Avui el protagonista que us portem té poca música enregistrada, però alguna d'elles recordarem, com per exemple aquest tema que us acabem de portar, Lily of the West. En Roberts va néixer a Waycross, a Georgia, i va mostrar un talent per al cant des de ben petit, quan encara estava a l'institut. Va estudiar tant a Georgia Tech com a la Universitat de Maryland, però va abandonar totes dues abans d'unir-se al cos de marines durant un parell d'anys. Va començar a treballar al teatre i això va donar a Roberts una formació en els clàssics, especialment com a membre de l'Arena Stage Company de Washington, on va fer diverses interpretacions. La represa de Petruchio la va fer al costat de Nina Fock com a Caterina el 1957 a Broadway, i també va fer un paper Daniel de Borsola, el cavaller assassí descontent del cavaller de Jacqueline Brooks, en el seu paper principal de la duquesa de Malfi. Poc després arribaria la seva etapa ja més western. Això es diu They Call the Wind Maria.

els ritmes, sens dubte, més importants o més western que ens aportava amb aquestes pel·lícules. Pel·lícules en les quals en Dons va interpretar quan va marxar cap a Los Angeles el 1958. Va tenir papers secundaris en tres pel·lícules de qualitat. Under the Elms, el 1958, va ser una de les peces destacades d'aquell temps. Allà va interpretar un dels tres fills d'Efraín Cabot, Burl Ives, el patriarca purità inflexible. Era exactament, no era la Ponderosa, com a la sèrie de Bonanza, però ja hi havia certs ecos d'aquella sèrie. En Roberts va aparèixer després en dos westerns, The Sheep Man, el 58, com un villà que s'enreda amb Glenn Ford, i Right Lonesome, el 59, de Bud Boetticher, com el company fora de la llei d'en Randolph Scott. De partir d'aquí va passar immediatament a Bonanza, unint-se a Hoss, en Dan Blocker, i Little Joe, en Michael Landon, com a fills del tres vegades vidu i cruel, per ser amable, amb Ben Cartwright, 13 anys més gran que Roberts. En un moment de la sèrie, la família masculina es va veure temporalment amenaçada de donar-li a Adam una promesa, però quan els productors es van veure desbordats per les protestes de principalment fans, van abandonar idees de matrimoni amb aquesta sèrie.

En Roberts va interpretar l'Adam Cartwright a Bonanza durant 202 episodis del 1959 fins al 1965, però es va veure capaç de fer coses molt més grans i es va irritar per les limitacions que sentia que se li daven al seu personatge. Va complir el contracte de 6 anys, però es va negar a ampliar-lo. I quan va deixar la sèrie estava en el punt àlgid de la seva popularitat i també de la sèrie. El personatge va ser eliminat en l'explicació que senzillament havia canviat de lloc on vivia. Després va gravar cançons com per exemple aquest Come All Ye Fair Tender Ladies. Era un àlbum de música folk, podríem dir, al costat més suau i líric de la música folk, de la música western, agradable i no desafiant. Va ser el 1963 publicat per RCA Records. Com va deixar Bonanza, la sensació general que havia condemnat la seva carrera de manera simple i havia donat l'esquena a una fortuna en guanys de Bonanza, i després es va convertir durant els anys 60 en un gran defensor dels drets civils. Durant els següents 14 anys va passar gran part de la resta de la seva carrera fent només televisió. Per exemple, The Virginian, Hawaii 5-0, Mission Impossible, Marcus Welby, Vanasek, Ironside o Mannix.

El 1979 va aconseguir una altra sèrie, que era Trapper John M.D., en la qual va interpretar el paper principal. La guerra de Corea havia passat gairebé 30 anys i el personatge de Roberts era ara un cap de cirurgia de mitjana edat i calb del San Francisco Memorial Hospital. Ja no lluitava contra l'establishment, havent après a afrontar-lo amb paciència i, sobretot, amb molt d'humor irònic. També FBI, d'Untold Stories, l'any 91, va ser una altra de les sèries en la qual va participar, i la seva darrera aparició televisiva va ser el 1997 en un episodi de Diagnosis Murder, actualitzant un personatge de Mannix que havia interpretat dècades abans. Va estar casat 4 vegades, la primera amb Vera Mowry el 1951. El seu fill va morir en un accident de motocicleta el 1989. Es va casar amb Judy Ann LeBrake el 62, es va casar amb Karen Nack el 72, i en el moment de la seva mort estava casat amb Leanor Criswell. Quan es va retirar a principis del segle XXI, però el seu nom i la seva imatge sempre feien referència en homenatges, amb molta freqüència, homenatges i informes sobre Bonanza. Va morir d'un càncer de pàncreas als 81 anys a Califòrnia, el 24 de gener de 2010. Aquesta és la música, perquè aquí no tenim pantalles, d'aquest personatge que avui ens ha acompanyat. Era la música d'un d'aquests del western, com diríem, en Pernell Roberts, de Bonanza.

Segona part del nostre espai de clàssics de la música country d'avui per un personatge que va formar part com a meitat d'un excepcional duet de gran influència, Johnny and Jack. Avui ens centrarem en Johnny Wright. Va formar aquest duo amb Jack Anglin i també va dirigir la carrera de la seva dona, la Kitty Wells, la primera artista country femenina encapçalada les llistes amb aquell It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels el 1952. Johnny Wright havia nascut el 13 de maig de 1914, va morir el 27 de setembre de 2011. Cantautor i sobretot també líder de banda, en aquest cas de música americana. En enregistraments d'èxit, com ara la que escoltarem a continuació, Poison Love, però també el Crying Heart Blues o Goodnight Sweetheart, Goodnight, Johnny and Jack es van condimentar amb aquella cuina senzilla de la música country, amb tots exòtics de música llatinoamericana en certs moments, i vocalitzacions de doo-wop negre, tot i que durant una dècada van ser membres valorats del repartiment de l'aleshores molt conservador Grand Ole Opry.

En Johnny Wright va néixer en una família de pagesos a la petita ciutat de Mount Juliet, a l'est de Nashville. Als seus 20 anys ja cantava en una de les emissores de ràdio de la ciutat, la WSIX, and the Harmony Girls. La seva germana, Louise Wright, i la seva nova esposa, Muriel Dison, per a qui havia suggerit el nom artístic de Kitty Wells, extret del títol d'una cançó antiga. El 1938 va conèixer Anglin, que havia estat treballant en un trio amb els seus germans Jimmy Red i que poc després es va casar amb Louise Wright. Aquest grup molt unit va passar els següents 5 anys en diverses emissores de ràdio del sud-est, abans que Anglin fos reclutat per l'exèrcit l'any 43. Reformats l'any 46, Johnny and Jack van gravar per als segells King i Apollo i van tenir una breu etapa al Grand Ole Opry abans de traslladar-se a una emissora rival, la KWKH, a Shreveport, a Louisiana, on van participar en la primera emissió, l'abril del 48, del famosíssim Louisiana High Ride, un programa que seria molt popular durant moltíssims anys.

L'any següent van signar per RCA Victor, recomanats pel guitarrista Chet Atkins, que havia tocat el violí a la seva banda breument a mitjans dels anys 40. El 1951 va arribar l'èxit a les llistes de Poison Love, la primera que hem escoltat, però també del Crying Heart Blues, amb el seu ritme de rumba enfatitzat per maracas. Hi havia un toc llatí similar a Issues of Love, escrit per ells i el germà d'en Jack, en Jim. RCA el va publicar com a cara B, però des de llavors s'ha convertit en un estàndard del country i del bluegrass. El 1952 van ser convidats de nou al gran Old Opry, aquesta vegada ja per quedar-s'hi.

En Johnny i en Jack eren innovadors a la seva etapa i van fer un pas més, encara més innovador del que solien fer, quan van decidir el 1954 adaptar cançons de la llista de Rhythm and Blues. Primer aquell Oh Baby Mine i també I Get So Lonely, que era la mateixa cançó dels Four Nights, que van portar el número 1 de la llista de country. Després el Good Night, Sweetheart, Good Night dels Spaniels, una barreja notable d'harmonia estrident de Hillbilly, guitarra de cent i una part de baix potent, canta per Coolie Holt, de que es convertiria en el grup de suport preferit d'Elvis Presley, els Jordanaires. En un any o dos, però, Presley i la seva gent ja empenyien els artistes de country a baixada de cartell, i a finals dels anys 50, Johnny and Jack eren simplement habituals de l'Opry, amb algun disc d'èxit menor ocasional, com ara Stop the Wall, Let Me Off, el 1958, o el folk Sailor Man, del 59, que va manllevar el seu ritme de bateria marcial del recent gran èxit de Johnny Horton, The Battle of New Orleans.

Aleshores, el 1963, mentre conduïa per assistir a un servei commemoratiu de Patsy Cline, Howard Hawkins i Cowboy Copas, aquelles estrelles de la música country que havien mort en un accident d'avió, Anglin va morir també en un accident de cotxe. Johnny Wright va continuar actuant i gravant amb la seva banda els Tennessee Mountain Boys com a Johnny Wright, i el 1965 va aconseguir el número 1 de la música country amb Hello Vietnam. El 1968, ell i Kitty Wells van gravar un duet autobiogràfic que ja hem escoltat, We'll Stick Together, i a la dècada dels 70 van tenir el seu propi programa de televisió. Entre 1983 i 2000 van dirigir el seu museu i estudi Family Country Junction a Madison, Tennessee, on s'havien establert i actuaven en directe. Allà, per sort meva, poc abans de morir, els vaig poder veure en directe.

El nostre protagonista, en Johnny Wright, es va unir als productors Randall Franks i Alan Autry per aquell compacte del 1991 anomenat Christmas Time's a Coming, amb el repartiment de la sèrie de televisió In the Heat of the Night. Va actuar juntament amb Kitty Wells i Bobby Wright a Jingle Bells amb la resta del repartiment. Després de diversos anys de jubilació, el 1992 van reprendre la música acompanyats pel seu fill Bobby, que com les seves filles Carol Sue i Ruby, va tenir un cert èxit, podrien dir en lligues menors, com a cantants de música country.

El 31 de desembre de l'any 2000, el duet de Kitty Wells i Johnny Wright va fer el seu concert de comiat al Nashville Nightlife Theater de Nashville, a Tennessee. Van tocar davant d'un estadi o d'una casa, podríem dir, d'un teatre ple de fans, de familiars i amics, entre els quals s'hi van trobar gent com Ricky Skaggs, The Whites, Marty Stewart, Connie Smith, Leona Williams, Tommy Cash, Jack Green, Jen Shepard o el còmic impressionista Johnny Counterfeit. En Johnny Wright va morir a casa seva per causes naturals a Madison, Tennessee, el 27 de setembre de 2011, exactament 2 anys abans de la mort de la seva filla gran, Robbie, 33 dies abans del seu 74è aniversari de noces amb Kitty Wells i el mateix dia que el cantautor i compositor de música country, Johnny Mathis.

La salut d'en Johnny Wright feia temps que era deficient quan ens va deixar, si es podia observar. Tot això ajudat, i la Kitty Wells mateixa, encara pujaven a l'escenari, com jo els vaig poder veure amb el seu moment. La vida de Wright, Kitty Wells, el va seguir en la mort menys de 10 mesos després, el 16 de juliol de 2012. Està enterrat al cementiri de Spring Hill a Nashville, Tennessee. Johnny i Jack van ser ingressats pòstumament al Saló de la Fama de la Música de l'estat de Voluntary State del 2025. Un dels grans, sens dubte, de la història, sigui en solitari, sigui en Kitty Wells, o sigui, com escoltem ara mateix, amb cançons que ens aportaven al costat de gent fantàstica. Johnny and Jack, els escoltem.

ben segur que amb el seu moment consideràvem country tradicional ha anat canviant amb el temps, perquè, per exemple, la música més crossover que es feia sobretot als anys 80 i 90, aquell estil diferent de música country que ens aportava abans que arribés el neotradicionalisme, avui en dia també es considera clàssica. Sylvia Jane Kirby, més coneguda com a Sylvia, era una cantant nascuda a Kokomo, Indiana, el 9 de desembre de 1956. Va tenir 11 èxits importants a les llistes de country als anys 80, incloent aquell Nobody que escoltarem de l'any 82. Havia començat, però abans, el seu àlbum del 1981 anomenat Drifter, amb cançons que havien triomfat, com per exemple el senzill anomenat De Matador, un número 7 a les llistes de country, o el senzill anomenat com el disc, aquell Drifter, una cançó de Don Freeman i Archie Jordan que Sylvia va portar al número 1.

country pop, si voleu anomenar-lo, però es deia country pop aleshores i resulta que també es diu country pop avui en dia. Alguna cosa no quadra, era aquell estil countrypolitan que alguns altres també li havien anomenat, o Nashville Sound. Va triomfar també amb el seu segon àlbum, Just Sylvia, que va vendre gairebé 1 milió d'àlbums només als Estats Units i al Canadà el 1982, amb aquells temes fabulosos que incloïa, per exemple, el seu èxit més important de la seva carrera, que ara escoltem, i que va ser un número 1 el 1982. Sylvia amb Nobody.

Aquest nou body va ser el número 1 als Estats Units, número 1 al Canadà, les llistes de country, però també va triomfar en d'altres països fora de les llistes de música country i fins i tot a la llista general americana d'aleshores, d'aquell 82. Va ser un número 15, a part de triomfar a Nova Zelanda o a Austràlia i d'altres països. Nou body amb la Sílvia, que no va tenir cap número 1 més, a part d'aquests temes que hem escoltat. Tampoc va tenir més èxits aquests que s'anomenaven crossover, que es barreja, que tant van en un lloc com un altre, amb les llistes de country, les llistes de pop. Snapshot, del 83, va tenir 3 èxits de la música country, també amb el seu segon vídeo, que va ser produït aleshores. Surprise va tenir una mica menys d'èxit, i el 1985, Brent Maher la va coproduir amb el One Step Closer. Hi havia una versió amb aquest disc del Cry Just a Little Bit, que també era molt bonica. De fet, d'aquest àlbum, el senzill que va triomfar més va ser el número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà, la cançó anomenada Falling in Love, peça de Randy Goodrum i Brent Maher. Amb aquesta peça us diem fins la setmana que ve. Ha estat Country Classics amb Rafael Corbí. Adéu-siau.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica
1: més. Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons,
4: amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.
1: Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Gènec, xut.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: els telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Molt benvinguts a una nova edició de la Fonoteca Matinal. Obre les seves portes amb la música avui molt animada de Los Juanes. Adiós, le pido, es diu. Què tal, com esteu? Salutacions de Rafael Corbí. Anem a començar en ritme i amb música al nostre matinal. Por el amor de una mujer. Ens porten aquesta cançó una rumba magnífica i amb rumba continuarem també amb Palmira. Si Dios me quita la vida. Bon dia!

Què serà de la vida, de la meva vida? Què serà una altra de les rumbes en les quals hem començat amb aquest matinal, amb la fonoteca matinal i aquesta sintonia? Salutacions, com hem dit abans. És un plaer, com sempre, que trieu el nostre espai per llevar-vos i per continuar amb el ritme que ens porta, per exemple, un rock, el Limbo Rock. Després serà en Barry Manilow, qui també ens acompanyarà amb el Copacabana i l'Orquestra Meravella amb un popurri de cançons dels anys 60 i 70.

Tot gràcies a l'amor, amb la música de l'orquestra Meravella, el popurri dels anys 60 i 70 que ens ha acompanyat. També Limbo Rock i Barry Manilow amb el Copacabana. I ara l'orquestra de Mira qui em baila, televisió espanyola, em veig que és Blame It on the Boogie, versió del clàssic del Jackson 5. També Take My Love, Take My Love, de Shirley Bassey, i What's New Pussycat, de Tom Jones.

del 1964 i escoltant la música de Dusty Springfield, un dels èxits aquell any a les llistes nord-americanes. La cançó s'anomenava Wishing, que abans Shirley Bassey, Tom Jones i ara també amb el nostre matinal Sirve Pozzoli, amb Around My Dream, qui no recorda els temps de la música italiana, de la Italo Disco, que s'anomenava. I després, per continuar, també un producte d'un dels millors productors de tots els temps, Bonnie M. Com sempre, amb la seva música també ens acompanyarà amb Daily Cool.

fonoteca que matinal se'n va, i se'n va cap a uns altres anys, perquè ara estem a una cançó del 1990. El último de la fila, com un burro amarrado a la puerta del baile.

Bé, família, tota, és el moment d'acomiadar-nos. Arribem al final d'una nova edició de la Fonoteca Matinal. Com sempre, un plaer immens haver-vos acompanyat durant aquests 60 minuts i dir-vos bon dia amb aquesta música que ens fa llevar de ben segur. La música dels Pets, en Jo vull ser rei. Doncs jo sóc republicà, què voleu que us hi digui? Abans de l'última de la fila, com un burro amarrat a la porta d'un baile, els Pets, Jo vull ser rei, i ens anem amb una cançó de folk català anomenada La vall del riu vermell, la versió que es va fer en aquest país del clàssic americà de Red River Valley. Serà fins la propera. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau i bon dia.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte 20 de juny a les 6 de la tarda al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, visita guiada a l'exposició Neix en l'aire la primera flor, amb l'artista Anna Irina Russell i la comissària Blanca Arias. El preu és de 12 euros i cal inscriure's abans. I d'altra banda, aquest dissabte a les 7 de la tarda, l'oficina de turisme de Tamariu, Ruta Josep Pla a Tamariu, dins del programa Tasta l'Empordà. Per assistir-hi cal inscriure's al 972-62-02-28. Per a més informació podeu consultar el web fundaciojosepla.cat. I aquest dissabte a les 7 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació del llibre El camí de tornada de Josep Saurí, amb la companyia de Xavier Castillón, que és el cap de cultura del Punt Avui. Per a més informació podeu consultar el web nollegiu.cat.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio Palafrugell.

0: Els joves, el referent que tenen és el porno.
1: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
2: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
3: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya, ja utilitzo aquestes paraules.
4: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
5: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
5: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.

0: visca sa mare que te va parir.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís ahir a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí de Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, situació prou tranquil·la, amb una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta que talla un carril sentit Girona i també està tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. A banda, retencions a la C58 a les Rondes de Barcelona, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la C32 a Castelldefels, a la B24 a Pallejà i finalment a la P7 a Vilafranca del Penedès. I impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i pel presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en plana internacional, els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà i Donald Trump. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar també un conveni propi. De fet, la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors de les biblioteques ha acabat sense acord. Els sindicats demanaran la mediació del Departament de Treball perquè consideren insuficients les propostes del consistori.
1: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt bon dia. Palafrugell prepara al·legacions al Pla Ter per reduir l'impacte de les renovables al territori. Aquest divendres es presentarà a tots els partits polítics de les comissions informatives i el consistori vol reduir l'impacte paisatgístic al municipi i a l'Empordà amb una revisió dels mapes de la Generalitat de Catalunya i ajustos en les àrees considerades prioritàries. Què tal? Com esteu? És dimecres 17 de juny. Avui a l'informatiu de Ràdio Palafrugell també us explicarem que el consistori treballa en un nou bus urbà amb freqüència de mitja hora. El projecte es combina i ajustos en les àrees considerades prioritàries. Què tal, com esteu? És dimecres 17 de juny. Avui a l'informatiu de Ràdio Palafrugell també us explicarem que el consistori treballa

0: corporacions i 67 renovacions. El programa reconeix el compromís amb la gestió responsable i la integració de la sostenibilitat en l'activitat econòmica. I el CIBE dona la benvinguda a 14 nous residents i acomiada 15 professionals que han completat la formació. Ho han fet en un acte anual i que l'entitat suma 19 anys d'experiència docent i ha format més de 140 especialistes en diferents àmbits sanitaris. I en cultura, avui també torna la ruta Lectures que se n'anà a Palafrugell amb una passejada entre espais artístics del centre de la vila. L'activitat, amb places limitades, es farà a 6:15 de la tarda i és una iniciativa que combina art, literatura, salut emocional a través d'un recorregut guiat amb Marina Sabater i Montserrat Colomer. Aquestes són les notícies que us ampliarem avui aquí, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+ de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
3: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet, a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
0: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
3: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i finalment tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura mor a la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè acull la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecològiques, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
3: Molt bon dia. Palafrugell prepara al·legacions al Pla Ter per reduir l'impacte de les renovables al territori. Aquest divendres es presentarà a tots els partits polítics de les comissions informatives i el consistori vol reduir l'impacte paisatgístic al municipi i a l'Empordà amb una revisió dels mapes de la Generalitat de Catalunya i ajustos en les àrees considerades prioritàries. Què tal, com esteu? És dimecres 17 de juny. Avui a l'informatiu de Ràdio Palafrugell també us explicarem que el consistori treballa en un nou bus urbà amb freqüència de mitja hora. El projecte es complementarà amb un sistema de transport a demanda i preveu millorar la connexió amb altres nuclis. I avui també és notícia que 86 empreses gironines reben la certificació Biosfer per impulsar la sostenibilitat. Ho han rebut en un acte celebrat al Castell de Calonge i la xifra creix un 18% respecte a l'any anterior i amb 19 noves incorporacions i 67 renovacions. El programa reconeix el compromís amb la gestió responsable i la integració de la sostenibilitat en l'activitat econòmica. I el CIBE dona la benvinguda a 14 nous residents i acomiada 15 professions i 67 renovacions. El programa reconeix el compromís amb la gestió responsable i la integració de la sostenibilitat en l'activitat econòmica.

0: de la Vila. L'activitat, amb places limitades, es farà a 6:15 de la tarda i és una iniciativa que combina art, literatura, salut emocional a través d'un recorregut guiat amb Marina Sabater i Montserrat Colomer. Aquestes són les notícies que us ampliarem avui aquí, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: L'Ajuntament de Palafrugell està elaborant al·legacions al Pla Ter, que és el full de ruta en què ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. És el que ha avançat l'alcaldessa Laura Millán en una entrevista en aquests micròfons. Segons el govern municipal, el document inclou espais que el consistori considera poc adequats pel seu impacte sobre el paisatge. Defensa que la transició energètica és necessària, però reclama que es faci amb criteris equilibrats i amb una distribució territorial justa dels projectes.
1: Estem fent diferents propostes perquè hi ha coses que no... Que no són suficientment congruents, però bé, ja la Generalitat ja ho va dir, hem treballat amb uns mapes amb 150 capes, no? Amb diferent informació a cada una de les capes, i per tant segur que hi ha incongruències, segur que hi ha errors, i per això municipis, estudieu-les a fons, no?
0: De fet, l'Ajuntament treballa amb mapes facilitats per la Generalitat i amb informació pròpia per revisar les àrees i proposar canvis. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental i visual, especialment en un territori com l'Empordà, on el paisatge té un valor central.
1: Entenc que no ens podem carregar un bosc per posar-hi una zona prioritària, no?, d'implantació d'energia eòlica, per exemple. Però està marcat, no? Llavors això pues, poder són espais que hem de preservar o que hem de protegir o que hem de dir, escolti, aquesta zona no, en canvi aquesta que està molt més antropitzada.
0: També alerta que en alguns casos la declaració de zones d'interès públic podria permetre instal·lar projectes sense marge d'actuació municipal, fet que preocupa diversos ajuntaments del territori. Les al·legacions es presentaran les pròximes setmanes després d'una primera ronda de treball intern i de coordinació amb els grups municipals. I això coincideix quan la Diputació de Girona ha aprovat una moció en el ple de juny en què qüestiona el plantejament actual del Pla Ter al pla territorial que ha definit també aquestes zones. El text considera que el document presenta mancances en matèria de participació i que dificulta la implicació dels municipis, especialment dels més petits, en la planificació del desplegament de les energies renovables. Per aquest motiu, la moció insta la Generalitat a suspendre temporalment la tramitació del Pla Ter tal com està plantejada i obrir un nou procés de participació reforçat. El procés hauria d'incloure ajuntaments, entitats, pagesia, ciutadania i sector empresarial amb l'objectiu de reprendre el pla amb una reformulació consensuada. A més, el text en reclama que el Pla Ter incorpori millor la realitat territorial, tenint en compte la producció i l'emmagatzematge energètic de cada municipi i comarca. Volen evitar la concentració dels projectes en determinats punts del territori i millorar l'equilibri en el desplegament de les energies renovables.

0: I canviem de tema, però també parlem de sostenibilitat, perquè Palafrugell treballa la definició d'un nou sistema de bus urbà que ha de millorar la mobilitat interna del municipi. És el que també ens ha explicat l'alcaldessa Laura Millán, que ha destacat que el projecte preveu una línia circular que connecti els diferents barris amb el centre. La proposta contempla una freqüència aproximada de mitja hora amb l'objectiu de fer el servei útil per als desplaçaments quotidians. Segons el consistori, si el temps d'espera supera aquesta franja, la ciutadania tendeix a optar pel vehicle privat o anar a peu.
1: Complexa. La veritat és que és complexa. Estem treballant amb la proposta, a veure si amb això, aquestes dates, setembre-octubre, la tenim a punt, podem traslladar-la a la resta de grups i acabar-la de polir, per veure si de cares a l'any nou, doncs, poguéssim posar-lo en marxa.
0: El model també busca combinar-ho amb el sistema de transport a demanda Click.cat, que ja funciona en altres zones del territori. L'objectiu és reforçar la connexió amb diferents nuclis.
1: Pot superar tranquil·lament els 200.000 euros anuals.

0: Mals, evidentment després la gent paga etiquet i de tot, però no, evidentment no cobreix. I això ho tenim clar, eh? Hi ha serveis públics que han de ser deficitaris, que no han de cobrir-se, però sí que després cal ajustar molt bé la resta de partides, no? De municipals, per assegurar que podem fer front a totes aquestes despeses.
1: Segons l'alcaldessa, la voluntat és que els futurs usuaris es puguin beneficiar de les tarifes de l'ATM ja vigents en altres línies. El projecte es troba en fase d'estudi i es vol compartir amb la resta de grups polítics en els pròxims mesos per acabar de definir-lo i poder-lo posar en marxa l'any vinent.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: I un total de 86 empreses i entitats de les comarques gironines han rebut la certificació Biosfer de sostenibilitat. Ha format part de la tercera edició del programa impulsat per les cambres de comerç de Palamós i Girona. L'acte de lliurament s'ha celebrat aquest dilluns al Castell de Calonja i ha reunit representants institucionals, empreses i entitats del territori. La xifra suposa un increment del 18% respecte a l'any anterior i consolida el creixement del programa. Del total de certificacions, 67 corresponen a renovacions i 19 a noves incorporacions. La certificació Biosfer reconeix el compromís de les organitzacions amb la sostenibilitat i la gestió responsable de la seva activitat econòmica. El programa no és només un distintiu puntual, sinó un procés de treball d'un any que inclou formació, assessorament, auditories i espais de reflexió interna. El procés permet a les empreses incorporar la sostenibilitat de manera transversal a la seva gestió i avançar cap a models més responsables. Durant l'acte s'ha destacat el paper de la col·laboració amb publicoprivada per impulsar iniciatives vinculades a l'Agenda 2030. També s'ha remarcat que la sostenibilitat no s'entén ja com una acció puntual, sinó com una manera de gestionar les organitzacions i relacionar-se amb l'entorn. La conferència inaugural ha anat a càrrec del professor Jaume Marín, que ha defensat una visió àmplia de la sostenibilitat. Marín ha remarcat que el concepte no es limita a la dimensió ambiental, sinó que també implica atendre la diversitat de les necessitats de les persones. En aquest sentit, ha plantejat la importància de tenir en compte les necessitats específiques dels clients per crear entorns i serveis més inclusius i accessibles. Per la seva banda, el representant de les empreses certificades, Francesc Alsius, de l'Hotel Mediterrani, ha destacat el valor del programa per les empreses familiars. Ha explicat que la certificació facilita processos de reflexió interna i aporta eines per avançar en sostenibilitat ambiental i social. També ha remarcat que, sense aquest tipus d'iniciatives, moltes empreses no sabrien per on començar aquest camí. La cloenda ha anat a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, que ha subratllat que les certificacions són fruit d'un treball sostingut durant tot un any. Fages ha destacat el paper dels equips humans i també doncs, de totes les organitzacions i, en aquest cas, ho ha destacat com un dels principals motors dels canvis reals. I Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà ha celebrat l'acte anual de benvinguda i comiat dels residents, una trobada que serveix per rebre els nou professionals en formació i reconèixer la feina dels que han acabat la seva etapa docent. Enguany, la institució ha donat la benvinguda a 14 nous residents. D'aquests, 6 són metges i metgesses i 6 infermers o infermeres de la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària. També s'incorpora una llevadora de la unitat docent multiprofessional d'obstetrícia i ginecologia i una metgessa internista de la unitat de medicina interna. Al mateix temps, CIBE ha acomiadat 15 professionals que han completat la seva residència. Es tracta de 6 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 6 infermers i infermeres d'aquesta mateixa especialitat, una llevadora, una ginecòloga i una metge internista. I un metge internista, volíem dir. La jornada també va incloure la conferència L'aventura continua, us necessitem, a càrrec de Ferran Nonell, que és metge internista de l'Hospital Esperit Sant i president de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. L'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà desenvolupen activitat docent pròpia des de l'any 2007, quan van rebre la primera promoció de residents de medicina familiar i comunitària. Posteriorment es van incorporar les especialitats d'obstetrícia i ginecologia i la formació de llevadores. Això va ser l'any 2010. I la medicina interna un any més tard. Més recentment, també s'hi ha afegit infermeria familiar i comunitària. Durant aquests 19 anys, la unitat docent del CIBE ha format 142 especialistes, 66 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 41 infermers i infermeres d'atenció familiar i també comunitària d'aquesta especialitat, 20 llevadores, 9 especialistes en ginecologia i obstetrícia i 6 metges i metgesses internistes. Actualment, la xarxa sanitària compta amb gairebé una trentena de tutors i tutores acreditats de 5 especialitats. Els professionals coordinen la formació dels residents amb el suport dels equips mèdics i d'infermeria dels diferents serveis hospitalaris i de l'atenció primària. I avui també us hem d'explicar que Palafrugell acull la quarta edició de la Ruta Lectures que Sanen, una proposta cultural que convida a recórrer diferents espais artístics del centre de la vila. L'activitat es farà avui, a 6:15 de la tarda i amb inscripció prèvia. Una ruta en què vol explorar com l'art pot actuar com a refugi, expressió i eina de transformació personal. L'activitat és coordinada per Marina Sabater i Montserrat Colomer de la Biblioteca de Palafrugell.
2: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: I fins aquí l'informatiu de l'antena de Ràdio Palafrugell. Com sempre, tota la informació continua actualitzada als butlletins informatius i l'informatiu matí i migdia de l'antena de Ràdio Palafrugell i al web radiopalafrugell.cat com les xarxes socials. Gràcies, com sempre, per l'atenció i que tingueu un molt bon dimecres.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
2: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. I mentre li canta una vanera... Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Anys al teu costat.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
3: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei. Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dijous 18 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca tindrem el taller sobre llegir la diversitat, paraules que transformen. Anirà a càrrec de Marina Sabater amb la col·laboració de l'espai LGTBI+ de Palafrugell. Forma part dels actes contra l'LGTBI-fòbia i de l'orgull LGTBI+.
3: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dimecres, 17 de juny, a 6:15 de la tarda, pels carrers del centre de la vila, quarta ruta Lectures que sanen, dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres. A càrrec de Marina Sabater i Montserrat Colomer, una activitat que requereix inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972 30 4809, o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Seguim amb les converses a través de Ràdio Palafrugell i avui toca el torn d'una conversa esportiva, perquè tenim ganes de xerrar una mica amb l'Eloi Puig-Alràs. Eloi, bon dia, benvingut.
2: Bones, bon dia.
1: Gràcies per estar de nou entre nosaltres, com sempre, al llarg de tota la temporada, que tot just, tot i que d'hoquei fa dies que no en parlem, però que ha finalitzat just ara per a l'equip que tu has dirigit fins aquesta temporada, com és el segon equip del Club Hoquei Palafrugell. I ho ha fet patint fins al final. Déu-n'hi-do, quin patiment que heu tingut aquesta temporada, Eloi?
2: Sí, ha sigut una temporada d'alts i baixos, però bé, al final ha acabat sortint cara.
1: Parlem una mica d'aquest final de temporada, perquè s'ha hagut de resoldre amb un darrer partit. Hi ha hagut moments de la temporada que semblava que l'equip podia anar amunt, però no ha donat el do de pit en els moments importants. No sé per què, ara ens ho explicaràs. I ha hagut d'esperar amb el darrer dels partits de la temporada, el play-out, per després de guanyar, si no recordo malament, el Sant Just, no?
2: Sí, vam guanyar el Sant Just 2-5 a Sant Manat, a pista neutral.
1: Va ser un partit a pista neutral. Explica'ns una mica per què s'ha passat de fer una temporada tan bona l'anterior a patir amb aquesta.
2: Bé, jo crec que hem arrossegat els problemes de l'hoquei plata. Entre les baixes que va haver-hi al mercat d'hivern, les lesions i tota la història, evidentment la prioritat era l'hoquei plata. Nosaltres hem anat quedant en segon terme i hem anat patint doncs, tot això, no? Doncs els problemes de dalt els hem anat arrossegant.
1: I tu creus que també tu has fet quedar en tercer terme l'altre equip? Perquè, és clar, els problemes que arrossega un, els arrossega l'altre també, no?
2: Sí, sí, és així. Ho hem anat parlant amb Marc Casademont durant tot l'any i, desgraciadament, és així. Hi ha hagut alguns jugadors que al final, doncs, que no volíem que passés com l'any passat, han hagut d'acabar fent 3 partits per setmana i doblant molts entrenaments i hem arribat molt fosos.
1: Eloi, l'equip va funcionar molt bé, però hem acabat d'aquesta manera. Però l'important era conservar la categoria, perquè, és clar, de retruc jo suposo que també significava el descens de l'equip de segona catalana, no?
2: Sí, si haguéssim baixat era un terrabastall perquè baixàvem tots. Baixava el primer a segona i el segon a tercera.
1: Amb què et quedes d'aquesta temporada?
2: Doncs mira, justament amb el tram final, perquè teníem un calendari molt complicat a les últimes 3 jornades. Vam competir molt bé les 3 últimes jornades. De fet, vam empatar al camp del que ha quedat campió i vam empatar amb el Manlleu, que també ha fet el play-off per pujar, i el partit de play-out no vaig patir en cap moment. Estàvem molt posats i vam assolir doncs, això, no? Guanyar l'últim partit, que era el que ens marcava la classificació.
1: Has parlat fa un moment dels problemes del primer equip, en el qual tu també formaves part de l'staff. Parla'ns una mica d'aquests jugadors que has tingut i de la responsabilitat que han hagut d'assumir aquesta temporada.
2: Bé, a part dels jugadors que han anat pujant, no? L'Àlex Torres ja ho té assumit, a part d'enviar el d'un joc que també ha debutat, va fer un gol el dia de l'Olot i tot plegat, ja ha hagut d'anar jugant. Entre que van marxar els dos Torres al mercat d'hivern, les lesions, no? d'en Pujol, d'en Rabiti en el seu moment, les lesions que hi ha hagut, doncs, clar, tots aquests nanos més joves han hagut de jugar a dalt perquè tocava. Llavors, clar, són nanos que juguen amb el júnior, jugaven amb segona i primera, i jugar també amb el plata, es dona prioritat al plata, i llavors hi ha hagut partits de primera catalana que tampoc han pogut venir.
1: Mm-hmm. I així us heu trobat, doncs, amb quadre, que se'n diu. Això posa punt i final amb una etapa de 4 anys que l'Eloi Puig-Alràs ha estat aquí a Palafrugell. 4 anys ben diferents, cada un d'ells.
2: Sí, per sort, sí. Sí, perquè si fossin 4 anys iguals... No, molt bé. La veritat que són 4 anys que... Ho parlava al vestuari abans del partit, que era la meva última xerrada. Dic que han sigut 4 anys que he vist créixer molts nanos, perquè, és clar, si agafes aquests juniors i tires 4 anys enrere, doncs algun era infantil, saps? I els he pogut anar veient créixer i anar fent les etapes al seu costat, i això és molt gratificant.
1: Mm-hmm. Te'n vas perquè estàs cansat? Te'n vas perquè no s'estan fent les coses com t'agradaria per la Frugill? Te'n vas perquè tens una oferta o tot plegat?
2: Estic cansat, la veritat. Estic cansat. Ha canviat una miqueta tot. També és veritat que a mi m'ha afectat bastant doncs, el projecte de l'hoquei plata. El tema d'en David doncs, em va afectar molt i crec que necessitava un projecte nou.
1: Mm-hmm. Sí, perquè darrerament l'Hockey Plata ha trepitjat merda.
2: Sí, bueno, hem tingut molts de problemes.
1: Mm-hmm. I tu, per allà mig, doncs, tapant forats amb un costat i a l'altre, però al final, havíem parlat fora d'antena, no sé si es pot dir o no, que tenies possibilitats d'anar a diferents llocs, inclús de tornar al que per tu és casa, també, no? A Salt, si no recordo malament, que també hi estàs, no sé si encara hi continuaràs o no, però l'oferta és a l'hoquei, la primera divisió, per dir-ho així, per la gent que no ens entengui del món de l'hoquei, o sigui, l'hoquei lliga, la OC lliga, que alguns diuen.
2: Sí, sí, de fet ha sigut sorprenent, eh? Jo tornava a casa i tinc la meva filla jugant a Salt i soc de Vilablareig, ho tinc aquí al costat, però esclar, va sortir aquesta oportunitat d'entrar a l'estaf tècnic d'una primera divisió, que això són paraules majors, i bé, no podia dir que no, vaja.
1: Mm. Explica'ns què hi faràs.
2: Bé, estaré de segon entrenador, portaré el tema dels entrenaments, el tema tàctic, i donar suport doncs, al primer entrenador.
1: I qui serà el primer entrenador?
2: En Jordi García, que ja ho era aquest any, eh? És el mateix entrenador d'aquesta temporada.
1: O sigui que, escolta, ara que no ens escolta ningú, si el fan fora, tu seràs el primer, no?
2: No.
1: Home, a vegades passa això, eh?
2: Sí, a vegades passa. No, el tema està bé perquè és molt semblant a el que estava fent aquí, que també portaria el júnior i el segona catalana, portaria el filial, que està a segona, i intentar doncs, tornar a formar nanos perquè puguin estar dalt.
1: Escolta, que pensava que volies descansar de tants de partits al cap de setmana.
2: No m'ho deixen fer, ja ho veus.
1: Mm. I a Salt hi faràs alguna cosa o a part d'acompanyar la filla?
2: No, acompanyarem la filla i prou, perquè no tinc prou temps per tot. Estar a l'Hockey Lliga és molt de temps, és molta preparació, ja estem a professional i no puc estar a dos puestos.
1: Molt bé. Doncs, escolta, moltíssima sort amb aquesta nova etapa. Ja saps que aquí t'apreciem moltíssim també per les llargues converses que hem tingut al llarg d'aquests 4 anys amb el programa Palesport i que vagi molt bé amb el Massanet. No sé si teniu un projecte pensat per resistir còmodament amb aquesta categoria que és prou difícil, a part dels 3 o 4 de dalt, que són els que manen i ho guanyen tot.
2: Bé, de fet, vam pujar fa 2 anys. L'any passat ja vam fer una molt bona temporada salvant-se, perquè aquestes categories ja sabem, igual que Palafrugell, que moltes vegades l'equip que puja és el que baixa, i es van poder salvar. Doncs aquest any l'objectiu torna a ser el mateix, batallar i salvar la categoria.
1: Eloi, algun missatge per als afeccionats de Palafrugell?
2: Que ha estat molt bé, que moltíssimes gràcies a tots. Ja vaig fer un escrit l'altre dia a l'Instagram donant gràcies a tothom, que s'han de fer en fred aquestes coses, que ha estat molt bé i és la meva segona etapa. Vull dir, li deia al nou coordinador, dic que mai hi ha 2 sense 3, no?, que diuen. Doncs hem estat 2 etapes, ja veurem si hi ha una tercera.
1: Vols dir que t'haurem d'aguantar una tercera etapa?
2: No ho sé, però el futur és llarg.
1: Ara, escolta, que així sigui. T'esperem aquí amb els braços oberts. Eloi Puig al Ras, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, com he dit abans, moltíssima sort allà on vagis, en aquest cas a Massanet, i que, bueno, es valori la teva feina.
2: Gràcies, Rafael. Moltes gràcies a tu també per tot el valor que dones a la nostra feina.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
3: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
3: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
3: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972 17 02 77.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
3: El món del jazz, avui el cobrim amb la música de Tony Bennett. Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Just friends. Avui us descobrim en aquests minuts la música de l'Anthony Dominic Benedetto, conegut en el món de la cançó com Tony Bennett, nascut el 3 d'agost de 1926 a Nova York i que va morir el 21 de juliol de 2023. Va créixer a la perifèria de la Gran Poma i va començar tenint leccions de música al carrer 52 mentre treballava en clubs i programes de ràdio i televisió. Seems like pretend. Un personatge molt conegut per la seva música, però que també es va acostar al món del jazz amb una veu excepcional.

El 1949 va tenir la fortuna d'actuar en el Greenwich Village al costat de Pearl Bailey i va ser contractat per al famosíssim aleshores Bob Hope durant uns dies. Recomanat per aquest, va enviar un enregistrament en privat al director artístic del segell Columbia, que el va contractar, només el va escoltar. Tony Bennett va començar la seva gran carrera com a baladista, influenciat per artistes de la talla de Billy Eckstein o d'un altre gran, com fou en Mel Torme. Els seus primers discos van ser premonitoris de la qualitat del seu art vocal i ràpidament va sorgir la inevitable comparació amb en Frank Sinatra.

Parlant d'en Frank Sinatra, en cert moment va declarar que Tony Bennett era el millor cantant del món. Varen ser diverses les col·laboracions amb l'orquestra d'en Count Basie i també són magnífics els discos arranjats per Ralph Sharon o, sobretot, per en Ralph Burns.

Si en Frank Sinatra, de qui acabem de parlar, va tenir amb en Riddle el seu arrangista de referència en el segell Capitol, en Tony Bennett va haver trobat el seu amb en Ralph Burns. En Ralph era un coneixedor de la tradició de les big bands, però en Bennett enregistrava per Columbia a les ordres de Mitch Miller, enemic declarat del jazz. El punt més àlgid de la carrera artística i jazzística per a Tony Bennett en va arribar a la dècada dels 70, quan van registrar uns discos imprescindibles en la seva carrera per al segell Fantasy amb el pianista Bill Evans. At eventide, that ripples by a nook. El resultat va ser una obra mestra de dos grans mestres, precisament de la balada, en un mà a mà intens i sense concessions. Tony Bennett també va enregistrar als anys 90 un disc en homenatge al seu gran amic i mestre Frank Sinatra, titulat Perfectly Frank, que va aconseguir un Grammy, que és un model d'equilibri del cant jazz. En Tony Bennett va ser un cantant que alguns dirien que xapat a l'antigua, un conformista conservador, i que tot i això va ser capaç d'enregistrar un disc en directe per l'MTV anomenat Unplugged, i que a sobre li va sortir bo. We're dancing in the dark and it soon ends. Avui hem escoltat algunes de les seves interpretacions i ara en sentirem una de sencera dels temes que ens aportava, però us podem recomanar discos com, per exemple, aquest Unplugged, del qual participàvem, el Here's to the Ladies, que per mi és un disc absolutament esplèndid, Ben in Berlin, Joas, One of All Things, el Something, at Carnegie Hall, aquest Perfectly Frank que comentàvem, el disc al costat d'en Bill Evans, un disc anomenat On Holiday, però també us recomanaríem el disc que va gravar amb Count Basie, amb el disc anomenat Bessie Bennett, o el Strike Up the Band, el Anything Goes, o un disc de duets de Frank Sinatra. Realment magnífica la seva música. Avui l'hem tocat des del món del jazz i us escoltem, us fem avinent aquest gran clàssic de la música anomenat Danny Boy amb en Tony Bennett.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: no vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Un dia més us portem a terme les dates dels dies mundials que tenim en el dia d'avui, i en aquest cas, en aquest 17 de juny, en podem fer prou avia perquè només n'hi ha un. És el dia de lluita contra la desertificació i la sequera que té lloc cada any el 17 de juny. Una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de crear consciència de la importància que té per als sers humans i el planeta abordar i donar solucions als problemes de desertificació i sequera que representen greus problemes presents i futurs per a tota la humanitat. La desertificació és el resultat d'una permanent degradació dels sòls, ocasionada per una desforestació constant dels boscos, la salinització, la manca d'aigua i una sobreexplotació dels aqüífers, que en general és produïda per les diferents activitats econòmiques que porta a cap l'home en diferents parts del món. D'altra banda, la sequera representa un canvi o anomalia del clima que passa quan els nivells de l'aigua estan molt per sota del que correspon a una determinada àrea geogràfica, afectant considerablement totes les espècies que creixen i es desenvolupen en aquestes àrees. La causa principal rau en l'absència de precipitacions. Per celebrar el dia de lluita contra la desertificació i la sequera, podem aportar el nostre granet de sorra, fent canvis necessaris que minimitzin l'impacte negatiu sobre els recursos naturals de la Terra. Així, contribuirem a cuidar, protegir i salvar la biodiversitat i la vida al nostre planeta, fent accions com, per exemple, participant en activitats voluntàries de reforestació i restauració del medi natural de la nostra localitat, no circular en vehicles motoritzats, bicicletes i altres mitjans de transport en camins no autoritzats, ubicats en àrees verdes i de cultiu. Per exemple, també podem fomentar bones pràctiques de cultiu i cria d'animals per part de ramaders, agricultors i silvicultors per no afectar les superfícies naturals. No hem de fer barbacoes ni fogueres en llocs no autoritzats i no tirar deixalles, escombraries o deixalles sòlides on no pertoca. També hem de respectar la legislació vigent en matèria de desbrossaments de matoll i crema de rostolls. Consumim productes de temporada i locals que requereixin menys consum d'aigua i fer servir l'aigua de manera responsable. Avui, doncs, us hem portat a terme i hem recordat aquest dia, que és l'únic que tenim avui, recordem el dia de lluita contra la desertificació i la sequera, aquest 17 de juny.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Som amb tu. Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa, ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el Movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
4: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
0: Notícies en xarxa. Tu hi ets i nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest cap de setmana, el Cineclub Garbí projectarà la pel·lícula Assassinato y la tercera planta, una pel·lícula de Remy Besançon que podrem veure tant dissabte com diumenge. La Colette és professora especialitzada en cinema d'Alfred Hitchcock. Sospita que el seu nou veí del davant ha matat la seva dona. El seu marit, en François, un escriptor de novel·les d'intriga una mica antiquades, es mostra escèptic arran del suposat crim. Malgrat tot, s'embarquen en una rocambolesca investigació en què la rutina no sembla ser l'única cosa que pot matar una parella. Podrem veure la pel·lícula aquest dissabte, a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre, en versió original en francès i subtitulada en castellà, o doblada a 9:45. Diumenge, també a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, i dilluns a 7:45, com sempre al Teatre Municipal de Palafrugell, i són unes projeccions del Cineclub Garbí.
3: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Aquest matinal de divendres ens volem acostar amb tota una sèrie de projectes que s'estan portant a terme a Palafrugell i que dues joves de casa nostra els atiren endavant des de l'Ajuntament de Palafrugell, des del SOC concretament, Més Vincles i Fem Barri s'han unit en les seves forces en Viu al teu barri. La Cristina Bach. Cristina, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Ella és de Més Vincles. I la Paula Barrera és de Fem Barri.
5: Hola.
3: Bon dia.
5: Bon dia.
3: Ambdues són responsables d'un munt d'activitats que es porten a terme amb els locals socials de Palafrugell i elles ens explicaran ara mateix quins són aquests projectes, en què estan treballant ara mateix. No sé quina de les dues vol començar, però què ho feu a sorts?
4: Vale, començo jo.
3: Treu el pal més llarg per començar. Cristina, endavant.
4: Doncs des de Més Vincles tinc assignades algunes activitats, ja que Més Vincles està enfocat a la soledat no desitjada i el que volem és poder combatre i fer front a aquesta situació que a nivell social està tan arraigada i a la vegada és molt invisible. Llavors, a través de diferents activitats, com per exemple ioga amb cadira i pilates amb cadira, que estan dirigides a persones de majors de 65 anys, també fem altres activitats com ens trobem per fer el cafè, que també es fan en tots els locals socials, que és un espai on teixir xarxa comunitària, on conèixer més veïns del barri, on poder fer, bueno, sortir una miqueta de la rutina i tenir aquest espai per poder compartir i conviure amb l'entorn on vivim.
3: Perquè hi ha molta gent que està sola a casa, que no sap què fer, i aleshores aquí li doneu una oportunitat perquè faci barri, de fet, no?
4: Exacte, sí.
3: Amb altra gent. I aquesta és una de les activitats. Paula, quines són les demés? Perquè tu també en fas, en aquest cas.
5: Vale.
3: M'heu parlat abans que són dos projectes diferents, però que els heu unit, no?
5: Sí, sí, exacte. O sigui, al final fem la mateixa feina, que és estar dinamitzant i fent presència a 4 locals socials, que són els de Mas Mascor, La Punxa, El Carrer Ample i La Sauleda, i portant noves activitats, que són tant com les que ha dit la Cristina, que hi són setmanalment, i han aparegut unes de noves, que en aquest cas és el taller de collage, que es farà cada dimecres i dijous al local del carrer Ample, de 6 a 8 de la tarda. És una activitat gratuïta, oberta a tothom, principalment a públic adult, I és això, no cal tenir experiència prèvia, només venir a disfrutar, gaudir d'un moment per xerrar, estar compartint aquest moment, fer la teva manualitat i tenir aquest espai.
3: Què és el collage? Va, explica-ho a la gent. Perquè, clar, hi ha gent que ens està escoltant que diu, aquesta de parlar en francès ara, de collage. Què és?
5: El collage, bueno, és un art, d'alguna manera, que cadascú el té, no?, a dintre seu, al seu interior, i és com a través de, no amb les paraules, sinó potser retallant, doncs, revistes, algun diari, alguna foto d'algun lloc, amb diferents textures de papers, diferents colors, doncs, crear en un paper, doncs, enganxar-ho tot, i a partir d'aquí, al final, no?, el resultat que té això, creat, que has fet tu, doncs té un missatge, i és això, el collage.
3: Això, el que dèiem, un collage de fotos, no?, també. Que
5: es també.
3: Fer, també, això, són moltes coses. Aquest és un dels que ja ha començat, no?, de fet.
5: Sí, va començar el dimecres 3 de juny.
3: I a partir d'aquí, doncs, la gent ja no... Perquè, clar, diu, home, ja ha començat, ara ja m'aniran per davant. És factible que
5: sí,
3: la gent s'hi apunti a partir del següent?
5: Sí, és a dir, o sigui, hi ha dos grups en aquest taller, vale? Un taller que és dimecres de 6 a 8 i un altre taller que és dijous de 6 a 8. Durant el mes de juny, juliol i agost, vale? És trimestral. I llavors es fan dos grups. Un grup que es fa el dimecres i un grup que es fa el dijous. Llavors, a les persones que ho vulguin venir a provar, doncs, simplement ens poden contactar tant a la Cristina com a mi, que
3: Ara ho deixarem també els telèfons, els direm ara, si cas, i els contactes que teniu, i després els repetirem al final, si us sembla bé. Però és interessant això que dius, perquè jo pensava que era el dimecres i el dijous altern, o sigui, una setmana és el dimecres, l'altra és el dijous.
5: Vale, no, sí,
3: sempre
5: disculpa.
3: Hi ha dimecres i dijous.
5: Sempre, sí, exacte. Ha començat aquest dimecres, ara avui, bueno, dijous, el primer dijous, diguéssim, i així és successivament cada setmana fins a l'agost.
3: Perfecte. Això és el taller de collage.
5: Això és el taller de collage.
3: Però també hi ha el taller del qual de pintura, no?
4: Sí.
3: De pintura a l'oli, em penso que és.
5: Sí.
3: Que
5: sí.
3: Va començar ahir dijous.
5: Exacte.
4: Sí.
5: Sí, clar. Exacte.
3: Molt bé. I va començar bé, suposo, de manera esplèndida, perquè ara molta gent s'hi vulgui apuntar.
4: Mm. Clar, són grups reduïts, vull dir, de moment està obertes les inscripcions, però és un grup reduït bàsicament perquè el professor, que és José Luis Escardó, vol poder donar un servei directe, una atenció personalitzada i poder fer un acompanyament més exhaustiu amb els seus alumnes.
3: Clar, hem de tenir 40 persones allà, si no pots estar per ells, no?
4: Exacte. I que al final són un tipus d'activitats que demanden, doncs, els dubtes o les situacions, doncs, necessiten un ratet d'acompanyament.
3: Vaig veure que era un taller que té un cost econòmic, òbviament, per el que hi has de portar, no? No sé si el de collage també o no?
4: No.
3: En aquest cas el de collage no, però el de pintura a l'oli sí, no?
4: El de pintura a l'oli té un cost inicial perquè has de comprar tu el teu material. És simplement aquest el cost, de poder tenir les teves pintures, el cavallet i tot el material que faci falta per poder desenvolupar l'activitat. Però no és un cost cap a l'activitat en si. Ja que el material és personal i també el cost és una mica elevat, bàsicament perquè el professor demana que els materials siguin d'una mínima qualitat per tenir un resultat molt més maco i professional.
3: Mm-hmm. Molt bé, doncs són els dos cursos que ens explicava la Paula que havien començat aquesta setmana i que, per tant, si esteu interessats, interessades, us hi podeu apuntar amb els telèfons, amb els contactes que ara mateix ens en diran, perquè cada una d'elles en té un de telèfon, eh?
5: Mm-hmm.
3: O sigui que podeu contactar amb elles. Paula.
5: Sí, el meu contacte és el 685 65 49 69.
3: Mm-hmm. I el de la Cristina, si vols el dius tu mateix, si no deixem
5: sí,
3: que el digui la Cristina.
4: Digues, Paula.
5: El de la Cristina és 685 65 48 29.
3: S'assemblen molt, però no són iguals, eh?
4: Sí.
3: De les maneres, tant és a qui contactin, no?
4: Sí, exacte. Les dues estem a la vegada en els locals, llavors entre les dues ja tenim una coordinació interna perquè si s'apunta algú per part de la Paula o per part meva, ens ho comuniquem per estar al dia amb tot i que no hi hagi cap inconvenient. El que m'agradaria afegir és que dintre de Més Vincles hi ha l'activitat de Teixint Vincles, que és un nou grup que ha sorgit al Mas Mascort, que és bàsicament trobar-se per fer costura. Cosir a màquina.
3: Fem costura, en dieu, no?
4: Exacte. I aquest grup també forma part dintre del projecte de Més Vincles, bàsicament perquè també tenim ganes de construir xarxa més enllà de ser major de 65, o, sinó que estigui obert a tot el públic, de que puguin anar al Mas Mascort amb la seva màquina de cosir, o si prefereixen cosir mà, brodar o fer ganxet, que puguin anar al local i trobar-se amb totes les companyes. Està sent els inicis d'aquest grup. Ens agradaria molt que fos un grup motor, també, igual que tenim en tots els altres locals socials, ja que la costura és algo que és molt essencial dintre de Viu al teu barri, i és una marca, diguéssim. I, a part, estem... també, aprofitant que estem aquí, ens agradaria demanar si la població jove, juvenil, jove adult, tenen alguna inquietud, necessiten o volen fer alguna petició d'alguna cosa que vulguin que s'ofereixi en els locals, ja que el nostre, o sigui, gran dilema és com ens apropem a la població més jove.
3: És que aquí m'agradaria posar-hi cullerada una mica, perquè sembla que totes aquestes activitats que es facin en els locals socials a través d'aquests programes, si la costa el que sigui, va dirigida a gent gran a gent jubilada, gent que doncs, fa aquestes coses, no sé, fins i tot l'hora de la telenovela, que la poguessin veure tots junts, no? Però no està dirigida a gent adulta o a gent jove, com vosaltres, per exemple. Uh-huh. Aleshores, esteu amb aquest projecte de també intentar fer això?
4: Exacte, perquè, per exemple, des del cas de Més Vincles, el tema de la soledat no és només amb gent gran, que sí que és el col·lectiu més elevat, però també estem veient que dintre de les persones joves, joves adults, també hi ha aquesta situació de soledat. Sigui perquè has canviat de lloc de vivenda, perquè t'has separat, o perquè ha canviat la teva rutina, per la raó que sigui, o perquè acabes de canviar d'institut, la raó que sigui, ens agradaria poder saber la ciutadania si té alguna petició, alguna necessitat, perquè així també ens ajuda a nosaltres a pensar en alguna activitat o per poder oferir algun recurs més cap a aquests col·lectius.
3: Exactament. 685-65-49-69 o 685-65-48-29 si voleu buscar la notícia, buscar l'entrevista a través de la plana web o la plataforma de podcast, i allà trobareu aquests contactes perquè us pugueu posar en contacte amb la Cristina o la Paula. Cada una d'aquestes activitats que me deies, ja has aixecat la mà per dir alguna altra cosa, eh que sí?
4: Sí. Digues. Que també ens poden trobar a l'Instagram de Benestar Social, i allà tindran tota la cartelleria del que estem fent. A tots els locals hi ha tota la cartelleria del que estem fent, amb horaris, els telèfons i amb totes les dades de contacte i d'informació de cada activitat.
3: Molt bé, doncs Instagram de Benestar Social també hi és. Jo el que anava a dir, cada una d'aquestes activitats que feu, per exemple la de costura o qualsevol altra, Paula, es fan tots els locals o només es fa molt local? Sí, perquè també és difícil després que gent de no sé, del Burgerol digui me'n vaig a la punxa a fer una cosa, no?
5: Clar.
3: Com ho feu?
5: Bueno, és una mica complicat ara dir-ho tot perquè són moltes activitats, però depèn. Depenent de l'activitat, o sigui, sí que hi ha una que és més d'un local o d'un altre, però, per exemple, clar, en el cas de ioga amb cadira, doncs es fan dos locals, de pilates amb cadires... Clar, és depenent de l'activitat. Per això us recomano que mireu l'agenda. L'agenda de Palafrugell també apareix en els cartells, a Instagram, per poder-ho bé visualitzar bé, perquè si no seria una mica complicat, és molta informació.
3: Sí, si busqueu Palafrugell Cultura, per exemple, doncs nosaltres ho traiem d'allà la informació per cada dia anar repetint totes les activitats que s'estan produint a terme tant als serveis informatius de Ràdio Palafrugell com al matinal. Digues, Cristina.
4: I a més, demà anirem a repartir amb la Paula unes agendes que hem fet noves amb les que tindreu tota la informació de tots els locals junt en un mateix flyer o document. Llavors serà més assequible per vosaltres, pues, poder veure d'un cop d'un totes les activitats que es fan en cada local.
3: Cristina, Paula, us veig molt animades, molt engrescades.
4: Ens agrada molt aquesta feina.
5: Sí. És molt xula.
3: Sí. Com fa aquí sou?
5: Jo repeteixo, l'any passat ja hi vaig ser-hi, fent la mateixa feina, fent barri.
3: Una mena de programes, no?
5: Són programes del SOC, exacte, que bueno, duren una temporalitat.
3: Està 6 mesos o...
5: Exacte, i després sí. Ja es va repetint any rere any fins que es pugui.
3: Molt bé, i tu, Cristina?
4: Des del febrer he començat, sí, aquest any, i gràcies a la Paula i totes les companyes que hi han darrere, doncs ha sigut una incorporació molt ràpida, molt fàcil, i realment s'agraeix molt a tot l'equip que tenim.
3: Treballeu en benestar social, bàsicament, no?
4: O sigui, nosaltres treballem des d'Acció Social, Ciutadania i Joventut, i tot l'equip que hi ha dintre de l'àrea, i no només d'aquesta àrea, perquè ens coordinem amb moltes àrees, també estem amb Can Genís, amb Esports, amb la biblioteca, vull dir...
3: Amb la ràdio ara...
4: Tot tema de comunicació, exacte. Nosaltres estem en contacte amb tothom perquè també animem a que totes les àrees formin part del nostre projecte i que també facin ús dels locals socials. Llavors, tenir tot aquest equipazo és genial i molt agraït perquè ens facilita molt la feina. I també pues, aprofito i faig l'apunt per agrair també a la SEC, que són les que estan sobretot a darrere nostre, impulsant també aquest projecte en l'anonimat, digués.
3: Doncs ens han acompanyat la Cristina i la Paula, la Cristina Bacan des de Més Vincles, la Paula Barrera des de Fem Barri, totes dues sota l'ombrel·la aquesta de Viu al teu barri, a través de l'Ajuntament de Palafrugell. No sé si queda alguna cosa que vulgueu dir més, Paula, del que hem explicat, o dirigir-vos a la ciutadania i dir-los, vinga, va, feu-nos servir, que per això estem aquí.
5: Exacte, jo us animo a acostar-vos al local, a conèixer-nos i xerrar amb nosaltres, venir a provar alguna activitat sense compromís i ja està. I que, tot i que estem en quatre barris concrets, tothom de Palafrugell és benvingut a venir, encara que sigui d'un altre barri.
3: Hi ha una altra cosa que jo volia dir, perquè hi ha molts de locals socials que encara romanen tancats d'altres zones de Palafrugell, que si s'hi afegeixen, Déu-n'hi-do la feina com us creixerà, no? Si hi arribem, perquè esteu ara mateix a la Saoleda, al Mas Mascort, a la Punxa...
5: I al carrer Ample.
3: I al carrer Ample, però, per exemple, si sortís al local del Bruguerol, també de Vilaseca Bruguerol, i altres llocs, doncs Déu-n'hi-do la feina que tindríeu. Bueno, millor per vosaltres, no?
5: Sí, tant, i tant.
3: Molt bé, Cristina, alguna cosa més?
4: No, per bé aquí, moltes gràcies.
3: Doncs gràcies a vosaltres dues i fins al proper dia, que vagi molt bé la feina.
4: Gràcies.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Comencem amb aquesta música, les efemèrides de la música popular per al dia d'avui, concretament per aquest 17 de juny. Avui celebrem el naixement el 1910 d'en Red Foley, de nom real Clyde Julian Foley, a Blue Lick, a Kentucky, un intèrpret de country tradicional que va viure els seus anys de màxima popularitat després del final de la Segona Guerra Mundial. Red Foley va morir l'any 1968 als 58 anys d'edat. Avui també celebrem el naixement el 1946 d'en Barry Manilow. Ell es deia Barry Allen Pincus i va néixer a Brooklyn, a Nova York. Interpretant de música pop, una carrera impulsada per Bette Midler, que el va contractar com a arrangista i pianista en directe. El 1973 va llançar el seu primer llarga durada. Té molts temes famosos, però el més exitós va ser el Copacabana at the Copa.

El 1958 naixia Jello Biafra. Es deia Eric Bulcher, de nom real. Ho feia Boulder, a Colorado, als Estats Units. Va ser vocalista de la banda punk Dead Kennedys, una banda fundada l'any 1978.

Molta gent dels anys 80 recordarà la cançó que ve a continuació. El 1962 naixia Lio, de nom real Wanda Ribeiro de Vasconcelos, a Amagualde, a Portugal. L'any 1968, en 6 anys d'edat, es va establir amb la seva família a Bèlgica. Aquesta intèrpreta de pop va triomfar amb el seu primer llarga durada, anomenat Lio, el 1980, que va resultar des de França tot un fenomen a nivell europeu en cançons com aquests Amors Solitaris. Considerada una lolita sexual post-new wave i ballable, continua enregistrant, feta tot una senyora, cançons i discos dels més recomanables, i que val la pena també poder-los escoltar dins un altre ambient musical.

Altres personatges del dia d'avui que volem recordar, per exemple, són el naixement el 1949 de Snake Finger. Conegut amb aquest sobrenom, nascut el 17 de juny de 1949 com a Philip Charles Lithman. Va morir l'1 de juliol de 1987. Snake Finger va ser guitarrista i violinista britànic, conegut per les seves col·laboracions amb un grup experimental que es va dir The Residents, tot i que després va formar la seva pròpia banda, Willie Chili and the Red Hot Peppers, amb la qual van registrar dos àlbums i després amb una carrera solista que va començar l'any 1979. Va morir quan només tenia 38 anys d'edat. Avui també recordem el naixement el 17 de juny del 1962 de Matti Antero Christian Fagerholm, més conegut al món de la música com a Michael Monroe. Va néixer a Helsinki, a Finlàndia, cantant i músic de rock, conegut principalment per ser vocalista de la banda anomenada Hanoi Rocks. Després va ser líder d'altres bandes com Demolition 23 o Jurassic Slim al costat de Steve Stevens.

El 17 de juny de 1967 va néixer a Anaheim, Califòrnia, l'Eric Matthew Stephanie. Eric Stephanie, cantant de música pop, compositor, escriptor i animador de la sèrie animada Los Simpson. Va ser un dels fundadors de la banda No Doubt, al costat de la seva germana, la conegudíssima Gwen Stefani. Va ser nominat per un premi Grammy en el seu moment.

Avui també felicitem a dues integrants de la banda mexicana Timbiriche. Aquesta era una banda que també s'havia conegut com la banda Timbiriche, un grup musical de pop mexicà, com un grup de nens. Van començar el 1981 i van evolucionar amb èxit fins a l'etapa adulta, un dels grups més importants del pop llatí de la dècada dels 80 i a principis dels 90. Thalía, Edith Márquez o, per exemple, les dues que felicitarem en el dia d'avui. En primer terme, nascuda el 17 de juny de 1970, Sasha Sokol, cantant i actriu mexicana.

I just el mateix dia, un any més petita, va néixer el 17 de juny de 1971, un altre exintegrant d'aquesta formació, que sí, aquesta sí que és coneguda a nivell mundial, Paulina Rubio.

El 17 de juny, però en aquest cas del 1973, va néixer a Ohio, a Cleveland, als Estats Units, en Crazy Bone. Va néixer, però, com a Anthony Henderson. Ell és un dels rapers més ràpids i versàtils i membre del grup de hip-hop i de rap Bone Thugs and Harmony. Sonen així.

Seguim celebrant doncs aquests naixements. El 1983 naixien Lee Ryan a Chatham, a Kent, al Regne Unit, el 17 de juny de 1983. Cantant britànic conegut per ser membre de la banda anomenada Blue, tot i que els va deixar l'any 2005 per compartir-se amb artista en solitari.

Una excel·lent veu i cançó. Avui també recordem quan va morir la cantant nord-americana nascuda el 1907, Kate Smith. Va néixer tal dia com avui de l'any 1907, coneguda principalment per la seva interpretació del tema d'Irving Berlin, God Bless America, i que tenia un sobrenom també bastant interessant en el món de la música. Una d'aquelles artistes que sempre podem recordar, encara que la seva música ens soni més antiga. The First Lady of Radio, la primera dama de la ràdio, així se la coneixia.

0: nothing.
1: Marxem cap a l'Argentina amb el següent intèrpret, que va néixer el 1932 i va morir tal dia com avui del 1992. Atenció, perquè recordarem a Daniel Riolobos, cantant argentí de boleros i balades romàntiques. El seu nom real era Pedro Nicasio Riolobos i havia nascut a Godoy Cruz, a Mendoza, el 1932. Va morir a Mèxic el 17 de juny del 1992. Molt conegut.

Un personatge que molta gent no sap ni que existeix o no sap el seu nom, l'ha sentit amb la seva veu multitud de vegades. És en Greg Rowley. Va néixer tal dia com avui del 1947, cantant i organista de Seattle, de Washington, dels Estats Units. Va ser un dels fundadors d'un grup anomenat Santana, el 1966, aportant a més del Hammond B3 la veu solista en temes com Black, Magic Woman i Evil Ways. El 1971, després de diferències amb Carlos, Santana va abandonar el grup per muntar un restaurant amb el seu pare, cosa que no va acabar de funcionar. I després va fundar el grup Journey al costat de Neil Sean, que també havia estat membre del grup Santana. Per tant, aquesta és la veu de Greg Rowley amb un dels èxits de la formació de Santana, Black Magic Woman. Un altre d'aquests personatges que també van quedar amagats i a les fosques en va ser en Danny Cedrone. Nascut el 1920, mort el dia com avui el 1954, per tant només 34 anys tenia aquest guitarrista i líder de banda, nascut a Jamesville, a Nova York. El 1951 va ser el guitarra solista en el tema Rocket 88, considerat per molts el primer enregistrament d'un rock and roll. Per aquell temps liderava la banda de Square Boys, que va ser contractada per Bill Haley el 54 per enregistrar amb ells Rock Around the Clock. Ja havia treballat amb Bill Haley, per tant, amb els crèdits hi surt aquest personatge, que va cobrar $21 per la sessió i només 10 dies després va morir al caure per unes escales. 8 mesos després de la seva mort, Rock Around the Clock apareixia als crèdits de la pel·lícula Black Veil Jungle i després s'iniciava ja tota una història que perdura fins avui en dia.

Els darrers sis protagonistes del dia d'avui. Recordem a Richard Tepp, nascut el 1947, va morir tal dia com avui del 2004. Aquest cantant, veu solista de la banda Richard and the Young Lions, formada a Newark, a New Jersey, el 1966, el més gran èxit dels quals va ser aquest èxit regional americà anomenat Open Up Your Door.

recordem també a Karl Mueller, nascut el 1963, ens va deixar tal dia com avui del 2005, aquest baixista nascut a Minneapolis, que va ser membre fundador el 1981 de la banda Soul Easy Loom. Amb ells van registrar 8 àlbums. Amb el Grave Dancers Union, àlbum de doble patí que contenia el seu gran èxit, aquesta cançó anomenada Runaway Train.

I a continuació, una cançó de la que me'n recordo perfectament quan jo, només 17 anys, la punxava als inicis de la nostra emissora. Una versió que varen fer els Flying Pickets del hit de Yazoo, el Only You, el 1983. Brian Hibbert havia nascut el 1946, va morir tal dia com avui del 2012. Aquest actor i cantant galès, nascut a Vale, a Monmouthshire. Una cançó que va ser el número 1 a Anglaterra i a nosaltres ens va encantar.

El 1970 naixia Prince V, va morir el 2016, músic, raper i productor, nascut a Jersey City, cantant solista del grup de hip-hop PM Down.

I dos personatges que ens queden per recordar. Havia nascut el 1939, va morir el 17 de juny de 2022 en Kean Williams. Músic, vocalista, compositor i productor, nascut a Fernandina Beach, a Florida, conegut per el seu èxit del 1972, Everybody Plays and the Fool. Va ser coautor d'aquest èxit amb J.R. Bailey i Roddy Clark. Aquesta cançó la varen enregistrar Aaron Neville i The Main Ingredient i va ser un top 5 el 1972. Va ser autor de més de 500 cançons per a artistes com Donny Hathaway, The Impalas, Tom Jones, Isaac Hayes, els Four Tops o de Teddy Pendergrass, entre d'altres. I finalment, Dave McLean, el recordem amb aquest personatge nascut el 1944 i que va morir el 2023, cantant i compositor brasileny nascut a São Paulo. El seu repertori cantat en anglès va tenir molt d'èxit a la dècada dels anys 70.

I per acabar el nostre espai del dia d'avui, la cançó sencera que us solem oferir. La veritat és que avui m'ha estat difícil de triar. Teníem a Paulina Rubio, teníem el Sorry Seems to be a Hardest World of Blue, també Santana, Bill Haley o aquest tema que us comentava de Flying Pickets. Però per als nostàlgics dels anys 80, us deixem amb aquest Amors Solitaris, Amour Solitaire de Lio. No sé si ho he pronunciat bé, però tant és. El que importa és la música.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt bon dia i benvinguts al butlletí horari de la una del migdia a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Soc Rafael Cordí, qui us parla amb els propers minuts amb aquest dimecres 17 de juny. Repassem alguna de les informacions del dia. A Palafrugell es treballa ja en un nou bus urbà amb freqüències de cada 30 minuts. A més, també a Palafrugell es preparen al·legacions al Plater per reduir l'impacte de les renovables al territori. També destacarem amb aquest butlletí la ruta Lectures que sanen a Palafrugell amb una passejada entre els espais artístics del centre de la vila. I en el format més comarcal o provincial destacarem que 86 empreses gironines en reben la certificació Biosfer per impulsar la sostenibilitat. I també que el CIBE dona la benvinguda a 14 nous residents i acomiada 15 professionals que han completat la formació. Aquestes informacions són les que a partir d'ara tractem amb aquest butlletí punt horari de la una del migdia a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Un espai dels serveis informatius de Ràdio Palafrugell amb un servidor, Rafael Corbí, però també amb la preparació d'aquest informatiu d'en Ferran Castelló i la Maria Vilà. Palafrugell treballa, com en dèiem, en la definició d'un nou sistema de bus urbà que ha de millorar la mobilitat interna del nostre municipi. És el que ens ha avançat l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, a la nostra emissora, Ràdio Palafrugell. Ens explicava que el projecte preveu una línia circular que connecti els diferents barris amb el centre. Aquesta proposta contempla una freqüència d'aproximadament mitja hora, amb l'objectiu de fer el servei útil per als desplaçaments quotidians. Segons el consistori, si el temps d'espera supera aquesta franja, la ciutadania tendeix a optar pel vehicle privat o anar a peu.
2: És complexa, la veritat és que és complexa, estem treballant amb la proposta, a veure si amb això, aquestes dates, setembre-octubre, la tenim a punt, podem traslladar-la a la resta de grups i acabar-la de polir per veure si de cares a l'any nou doncs poguéssim posar-lo en marxa.
1: El model també busca combinar-ho amb el sistema de transport a demanda Clic.cat, que ja funciona en d'altres zones del nostre territori. L'objectiu és reforçar la connexió amb diferents nuclis.
2: Pot superar tranquil·lament els 200.000 euros anuals. Evidentment, després la gent paga tiquet i de tot, però no, evidentment, no cobreix. I això ho tenim clar, eh? Hi ha serveis públics que han de ser deficitaris, que no han de cobrir-se, però sí que després cal ajustar molt bé la resta de partides, no? De municipals per assegurar que podem fer front a totes aquestes despeses.
1: Segons l'alcaldessa de Palafrugell, la voluntat és que els futurs usuaris es puguin beneficiar de les tarifes de l'ATM ja vigents en d'altres línies. El projecte es troba en fase d'estudi i es vol compartir amb la resta de grups polítics en els propers mesos per acabar de definir-ho i poder-lo posar en marxa el proper any. Parlant de l'alcaldessa, l'Ajuntament de Palafrugell està elaborant al·legacions al Plater, el full de ruta que ha de determinar on es poden instal·lar projectes d'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. És el que ha avançat també l'alcaldessa Laura Millán en l'entrevista a Ràdio Palafrugell. Segons el govern municipal, el document inclou espais que el consistori considera poc adequats pel seu impacte sobre el paisatge. Defensa que la transició energètica és necessària, però reclama que es faci amb criteris equilibrats i amb una distribució territorial justa dels projectes.
2: Estem fent diferents propostes perquè hi ha coses que no són suficientment congruents, però bé, la Generalitat ja ho va dir, hem treballat amb uns mapes amb 150 capes, no? Amb diferent informació a cada una de les capes, i per tant segur que hi ha incongruències, segur que hi ha errors, i per això municipis, estudieu-les a fons, no?
1: L'Ajuntament treballa amb mapes facilitats per la Generalitat de Catalunya i amb informació pròpia per revisar les àrees i proposar canvis. L'objectiu és reduir l'impacte ambiental i visual, especialment en un territori com l'Empordà, on el paisatge té un valor central.
2: Jo entenc que no ens podem carregar un bosc per posar-hi una zona prioritària, no?, d'implantació d'energia eòlica, per exemple. Però està marcat, no? Llavors això pues, poder són espais que hem de preservar o que hem de protegir o que hem de dir, escolti, aquesta zona no, en canvi aquesta que està molt més antropitzada.
1: En aquesta mateixa entrevista, l'alcaldessa també ens ha alertat que en alguns casos la declaració de zones d'interès públic podria permetre instal·lar projectes sense marge d'actuació municipal, fet que preocupa diversos ajuntaments del territori. Les al·legacions es presentaran durant les properes setmanes després d'una primera ronda de treball intern i de coordinació amb els grups municipals. Això coincideix quan la Diputació de Girona ha aprovat una moció en el ple d'aquest mes de juny en què qüestiona el plantejament actual del Plater. El text considera que el document presenta mancances en matèria de participació i que dificulta la implicació dels municipis, especialment des dels més petits, en la planificació del desplegament de les energies renovables. Per aquest motiu, la moció insta la Generalitat a suspendre temporalment la tramitació del Plater tal com està plantejada i a obrir un nou procés de participació reforçat. El procés hauria d'incloure ajuntaments, entitats, pagesia i ciutadania, però també el sector empresarial, amb l'objectiu de reprendre el pla amb una reformulació consensuada. A més, el text reclama que el Plater incorpori millor la realitat territorial, tenint en compte la producció i l'emmagatzematge energètic de cada municipi i comarca. Volen evitar d'aquesta manera la concentració de projectes en determinats punts del territori i millorar l'equilibri en el desplegament de les energies renovables.

Activitat coordinada per la Marina Sabater i la Montserrat Colomer de la Biblioteca de Palafrugell. Recordeu, aquesta tarda a 6:15 amb inscripció prèvia a la biblioteca. Mig quart de dues i parlem ara mateix d'empreses gironines, perquè un total de 86 empreses i entitats de les comarques gironines han rebut la certificació Biosfer de Sostenibilitat a formar part de la tercera edició del programa impulsat per les cambres de comerç de Palamós i de Girona. L'acte de lliurament s'ha celebrat aquest passat dilluns al Castell de Calonge, reunint representants institucionals, empreses i entitats del nostre territori. La xifra suposa un increment del 18% respecte a l'any anterior i consolida el creixement del programa. Del total de certificacions, 67 corresponen a renovacions i 19 a noves incorporacions. La certificació Biosfer reconeix el compromís de les organitzacions amb la sostenibilitat i la gestió responsable de la seva activitat econòmica. El programa no és només un distintiu puntual, sinó un procés de treball d'un any que inclou la formació, assessorament, auditories i espais de reflexió interna. El procés permet a les empreses incorporar la sostenibilitat de manera transversal en la seva gestió i avançar cap a models més responsables. Durant l'acte s'ha destacat el paper de la col·laboració público-privada per impulsar iniciatives vinculades a l'Agenda 2030. També s'ha remarcat que la sostenibilitat no s'entén ja com una acció puntual, sinó com una manera de gestionar les organitzacions i relacionar-se amb l'entorn. La conferència inaugural va anar a càrrec del professor Jaume Marín, que defensava una visió àmplia de la sostenibilitat. Marín remarcava que el concepte no es limita a la dimensió ambiental, sinó que també implica atendre la diversitat de necessitats de les persones. En aquest sentit, plantejava la importància de tenir en compte les necessitats específiques dels clients per crear entorns i serveis més inclusius i accessibles. D'altra banda, el representant de les empreses certificades, Francesc Alsius, de l'Hotel Mediterrani, destacava el valor del programa per a les empreses familiars, explicant que la certificació facilita processos de reflexió interna, aportant eines per avançar en sostenibilitat ambiental i social. Remarcava que, sense aquest tipus d'iniciatives, moltes empreses no sabrien per on començar aquest camí. La cloenda va anar a càrrec del president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages. Subratllava que les certificacions són fruit d'un treball sostingut durant tot un any. Fages en destacava el paper dels equips humans de les organitzacions com a motor dels canvis reals. I a continuació, amb el nostre informatiu, parlem de serveis saluts integrats del Baix Empordà, que ha celebrat l'acte anual de benvinguda i comiat dels residents. Aquesta trobada serveix per rebre els nous professionals en formació i reconèixer la feina dels que han acabat en la seva etapa docent. Enguany, l'institució ha donat la benvinguda a 14 nous residents. D'aquests, 6 són metges i metgesses i 6 infermers i infermeres de la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària. També s'hi incorpora una llevadora de la unitat en docent multiprofessional d'obstetrícia i ginecologia i una metgessa internista de la unitat de medicina interna. Al mateix temps, el CIBE ha acomiadat 15 professionals que han completat ja la seva residència. Es tracta de 6 metges i metgesses d'atenció familiar i comunitària, 6 infermers i infermeres d'aquesta mateixa especialitat, una llevadora, una ginecòloga i un metge internista. La jornada també va incloure la conferència L'aventura continua, us necessitem, a càrrec de Ferran Nonell, metge internista de l'Hospital Esperit Sant i president de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. L'Hospital de Palamós i els centres d'atenció primària del Baix Empordà, el CIBE, desenvolupen activitats docents pròpies des de l'any 2007, quan van rebre la primera promoció de residents de medicina familiar i comunitària. Posteriorment es van incorporar les especialitats obstetrícia i ginecologia i la formació de llevadores l'any 2010 i la de medicina interna un any més tard. Més recentment també s'hi ha afegit infermeria familiar i comunitària. Durant aquests 19 anys, la unitat docent del CIBE ha format 142 especialistes, 66 metges i metgesses
d'atenció familiar i comunitària, 41 infermers i infermeres d'atenció familiar i comunitària, 20 llevadores, 9 especialistes en ginecologia i obstetrícia i 6 metges o metgesses internistes. Actualment, la xarxa sanitària compta amb gairebé una trentena de tutors i tutores acreditats a 5 especialitats. Els professionals coordinen la formació dels residents amb el suport dels equips mèdics d'infermeria dels diferents serveis hospitalaris i

0: i d'atenció primària. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
0: Punt final del nostre informatiu, recordant alguna de les activitats ja habituals també que tenim per el dia d'avui, per aquest dimecres, activitats que es porten a terme als diferents locals socials de Palafrugell. A 3:45 el vin a fer ganxet, a 4:00 ens trobem per fer el cafè, o a 5:00 ioga i pilates amb cadira. Recordem, ho hem comentat fa un moment, que després tenim a 6:15 la quarta ruta Lectures que sanen dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres coordinada per la Marina Sabater i la Montserrat Colomer. A 6:00 de la tarda el taller de col·legi per adults amb l'Eva Tormo dins el projecte L'Arteca als barris. Per demà dijous aquestes activitats continuen amb ioga i pilates amb cadira a 10:00 del matí, el grup de criança a 11:00, el cafè a 4:00 de la tarda i el taller de pintura a l'oli per adults amb José Luis Escardó a 4:00 de la tarda. També a 5:00 les tardes de jocs moderns amb famílies, tots dins els projectes Viu al teu barri. A 6:00 de la tarda el taller Llegir la diversitat, paraules que transformen, amb Marina Sabater. També a 6:00 el taller de col·legi per adults amb l'Eva Tormo i més activitats que tindrem, però de les quals ja en parlarem en l'informatiu de demà, ja de cara també al cap de setmana. És tot amb aquest butlletí horari del Punt de la Una, amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Avui són dimecres 17 de juny i us deixem en la programació habitual de Ràdio Palafrugell. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Vine a Fes Més i refresca't.
1: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-170277.
4: Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escoltes Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Sé que te

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
6: Bon dia, bon dia, bon dia. Som el Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem un altre cop a l'Institut La Sureda. Jo sóc en Víctor i avui ens acompanya en José Yepez, tècnic de l'espai LGTBI de Palafrugell. Bon dia, José, com estàs?
7: Molt cansat i amb molta calor, però bé.
6: Estem tots igual, tenim ganes de que acabi la setmana, és divendres, comencen festes de primavera. Així que arrenquem. Si us sembla, abans de començar ens hem presentat nosaltres dos. Us sembla si fem una petita ronda i us presenteu?
8: Hola, em dic Pau, estudiant de la Sureda de tercer.
9: Hola, em dic Laia.
10: Em dic Leire.
11: Em dic Emma.
12: Jo em dic Marta.
13: I jo, Alexandra.
6: Super, molt bé. Un cop presentat tots i totes, us preguntareu què fem aquí. Doncs avui venim a parlar de diversitat. No sé si sabeu que el dia 17 de maig d'aquest mes va ser el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i que, a més, el 28 de juny és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Si us sembla, tenim en José amb nosaltres. Ens expliques una mica en què consisteix el servei on treballes i on et podem trobar?
7: Vale. El meu servei, que és l'espai LGTBI, el que vol d'alguna forma és atendre a tota la ciutadania de Palafrugell, és a dir, a vosaltres també, sobre qüestions que tinguin a veure amb la diversitat sexual i de gènere, sobretot, però que si teniu qualsevol pregunta, dubtes, alguna consulta, que sapigueu que estem aquí al costat. Estem al costat de l'Escola Barceló i Mates, i ja està, que ara hi ha dos bancs de color blanc, mig despintats.
14: Allà estem.
6: Sabíeu que estaven allà ubicats, juntament amb Espai Dona, no? Bueno, doncs allà els teniu referenciats i sabeu on els podeu anar a buscar.
7: També li podeu dir al professorat i us pot posar en contacte amb nosaltres. O sigui, som un servei de l'Ajuntament, gratuït, confidencial i especialitzat.
6: Com us hem dit, avui la idea era parlar sobre diversitat. La diversitat es pot enfocar o veure de moltes maneres. Quan parlem de diversitat, què és el primer que us ve al cap?
9: Que hi ha gent que pensa i és molt diferent a d'altres i que no hem d'ajudar.
6: També podem parlar de quines formes de diversitat coneixem. Coneixeu formes de diversitat o de ser diferent? O...
7: Jo estic aquí com a espai LGTBI, però penseu en ampli. No només en diversitats sexuals i de gènere, sinó diversitat humana en general.
6: Quins tipus de diversitat coneixem?
8: El primer que se'm ve al cap és la diversitat cultural.
6: Super, perfecte, és un tipus de diversitat. N'hi ha moltes altres, segurament. Se'ns ocorreix alguna més?
12: La diversitat animal.
7: Clar, avui sí que ens enfoquem en la diversitat que existeix en els humans, sí? Però sí que és cert que en el món animal existeix molta diversitat, també.
6: José, quines formes de diversitat hi ha? A veure, aclara'ns una mica, ajuda'ns.
7: Vale. Clar, tenim el que és diversitat cultural, no? Que ho has dit, Pau, molt bé. Hi ha el que és la diversitat sexual, per exemple, no? Amb orientacions sexuals diferents, amb identitats diferents també. També tenim, per exemple, la diversitat religiosa. Hi ha persones, no? que tenen unes creences o unes altres. Tenim, per exemple, la diversitat d'orígens, no? Hi ha persones que van néixer en un país o un altre, no? O la seva família. Tenim, per exemple, la diversitat corporal, no? Cada persona aquí tenim un cos diferent, no? Amb un funcionament diferent. Tenim, per exemple, diversitat en la classe social, no? En el sentit que hi ha famílies o persones que tenen més economia que d'altres, no? Bueno. Ja veieu, no?, que és molt àmplia la qüestió.
6: Com veiem, hi ha moltes maneres de ser divers, no?, de diversitat. Creieu que existeixen formes de discriminació cap a la diversitat? Creieu que hi ha gent que no tolera o que no li agrada la diversitat?
7: Espera, primer m'agradaria que féssim una petita ronda. Ara parlarem tothom. Diem una paraula quan diem discriminació. Uh-huh. Què és el primer que us ve al cap?
9: Racisme.
11: Gènere.
9: Insults.
11: Violència.
8: Masclisme.
7: Vale. Clar, tot això té a veure amb formes de discriminació, no? El masclisme o el racisme són formes de menystenir alguna persona pel seu gènere o pel seu color de pell o pel seu origen cultural, no?, familiar.
6: Creieu que existeixen formes de discriminació, per tant?
9: Pues, com he dit, el racisme pel color de pell, hi ha molta gent que insulta altres.
12: Jo penso que sí, i penso que no hauria d'existir, perquè, bueno, tothom és com és i s'ha de respectar.
13: Jo també penso que sí que hi ha discriminació i trobo que no està bé, perquè cadascú, és el que ha dit la Marta, és com és i ho hem de tolerar.
11: Jo crec que sí que hi ha bastant, però també crec que s'han erradicat aquests últims anys.
8: Crec que la discriminació és algo del present, però que s'hauria de quedar en el passat.
6: Super. Que xula aquesta frase, Pau, t'ha quedat molt bé.
7: Frase xulíssima.
6: Vosaltres sou joves, com a joves, teniu referents, youtubers, influencers, esportistes, que representin aquesta diversitat. Hem parlat de diversitat de cossos, d'origen, de religions, de creences. Teniu algun referent que creieu? Aquest referent és un referent divers.
8: Pues, per exemple, en el futbol hi ha molts tipus de jugadors de diferents països i de diferents colors, i ningú els ha de discriminar per això.
6: Si us ocorreixen altres models de diversitat que tingueu com a referents? Cantants?
7: Espera, qui té xarxes socials? Aixequeu la mà.
6: Totes, vale. Tots, gairebé.
7: I a qui seguiu?
8: Els amics. Els amics i alguns famosos que em sembla que fa gràcia o que m'agrada el seu contingut.
7: Vale, clar, en Pau sí que segueix, no?, algunes persones que són més famoses o que els agrada el seu contingut. Mm-hmm. Vale, com són aquestes persones?
8: Pues són, per dir alguna cosa, com elles volen. Ningú els ha d'obligar a ser d'alguna manera que no són.
7: Mm-hmm. Poden, d'alguna manera, tu perceps que tenen aquesta llibertat, no?, per ser com són.
8: Sí.
7: Vale.
6: Ara que parlem de ser com som, creieu que, per exemple, en el vostre àmbit, aquí a l'institut, tothom pot mostrar-se tal com és? Què creieu?
12: Jo penso que sí, i que és un punt molt bo per aquest institut. Sempre s'ha respectat els gustos de cada persona.
13: Jo crec que també cadascú pot ser com és, però sí que pot ser que en algun moment hi ha persones que no tothom tolera. I encara que no estigui bé, hi ha persones que tenen por de ser com són, per com els jutjaran.
11: Jo penso el mateix, que sí que poden ser com són, però bueno, molta gent li costa per por a sentir-se sola o deixar de tenir amics.
7: Vale. Algunes persones heu dit que a vegades passa, no?, que en general tot ve aquí a l'institut, però que dieu que pot haver-hi algunes persones que potser no expressen qui són per por a perdre amistats, no?, per exemple. A què tenen por? O sigui, què és el que pensen que pot passar?
8: Jo crec que tenen por que els jutgin o es riguin d'ells d'alguna manera o altra.
12: Sí, jo penso que a ser jutjats.
11: Tenen por com a no encaixar amb els altres companys o com són.
9: O també tenen por a perdre els amics i el que té ja posat en un lloc.
7: Vale. O sigui que tindrien por al judici, a no encaixar i a perdre les amistats. Serien com les tres pors principals. Com sabem que ens estan jutjant?
8: Pues a vegades s'escolta altra gent, o per les xarxes socials, com te miren, Hi ha diferents maneres de saber-ho.
13: Sí, et miren malament o t'insulten o més que res no et volen incluir dins dels grups d'amics o això.
7: Vale. Tenim, doncs, si escoltem comentaris, no? Algunes mirades, insults, el tema d'incloure'ns, no? Justament el que us volíem preguntar és sobre els grups, no? Mm. Els que pertanyeu, perquè això de sentir-se part d'un grup o sentir-se part, o almenys no sentir-se, no? Exclòs, no? En quins grups pertanyeu vosaltres?
9: Jo sento que només tinc un grup, que som tres amigues i que sempre ho passem juntes i som com som.
12: Sí, jo penso el mateix.
13: Jo també penso el mateix i que jo em sento molt acollida i que puc ser com sóc, sense cap problema.
8: Pues en el meu grup som uns quants i nosaltres som, pues, com de veritat som, ens riguem, fem bromes i no ens sentim jutjats entre nosaltres.
11: En el meu grup també som com amigues bastant properes i entre totes, pues, fem que hi hagi com un bon ambient i totes ens sentim còmodes.
6: Que guai. Han parlat tots de grupets petits, no? De grupets molt, molt íntims, molt d'amics, molt segurs. Mm-hmm. Creieu que sempre tots els grups són així? Alguna vegada us heu sentit fora d'algun grup, no? Hi ha grups més grans, a vegades podem parlar de grup classe o grup escola o grup adolescents. Us heu sentit alguna vegada fora d'algun grup?
13: Jo penso que sí, que a l'escola, per exemple, teníem un grup bastant gran d'amigues i pues, elles eren com, per dir-ho d'alguna manera, pues, madures o així, i jo no ho era tant. I pues, es reien molt de mi, m'excluïen, però bueno, ara trobo que ara estic molt millor i ja està.
11: Jo crec que sí, també algun cop m'he sentit exclosa d'algun grup, però bueno, he sabut sortir del grup i buscar-me gent que em sàpiga tractar bé de veritat.
12: Jo penso el mateix, també algun cop m'he sentit exclosa i al final el que penso és que has de trobar el teu lloc i has de trobar amb qui et sents segur i amb qui realment et respecta i sap tractar-te.
8: Pues en el grup classe no sempre t'has de portar amb tothom, tampoc t'has de portar malament, però vas amb qui et portes millor i ja està.
7: Clar, hi ha grups més grans que no escollim, com és el grup classe, per exemple, i potser no ens hem de portar amb tothom, no? Però hi ha grups que si escollim, com són les amistats, i alguna companya ha comentat el tema de buscar un altre grup diferent, no? Quan hi ha un grup en no acabem d'encaixar o sentim aquesta exclusió. Clar, heu dit algunes coses que a mi m'han cridat molt l'atenció, com és el tema de sentir que podem ser com de veritat som, o sentir que estem ben acollides, que som properes, que hi ha bon ambient. Quina seria la cosa que ens diria que en aquell grup podem ser qui som? Una cosa que passi en aquell grup. O sigui, sí.
12: Jo penso que la semblança entre les persones també fa molt. I no sé, jo penso que parlar de temes que tinguem en comú, doncs ajuda molt.
11: Sí, jo crec que també com que expliquis alguna cosa que a tu et preocupa i que a l'altra gent també li preocupi i no li sembli com una tonteria, li donin com la mateixa importància.
9: O també si no parlar, sinó també estar feliç amb les persones, perquè si saps que no et rius amb elles, no pots estar amb elles. O si vols sí, però la majoria no.
6: Vale. Parlant de la importància de parlar, no? De parlar obertament, de sentir-te feliç. No sé si vols recollir una mica, José.
7: Sí, em sembla que hi ha coses que també volia dir jo abans, jo després, sobre què podem fer per promoure, diguem, que no hi ha discriminació, i en realitat ja estan fent spoiler, en realitat molt, perquè té molt a veure amb aquesta qüestió de sentir que l'espai és segur, poder parlar les coses obertament, de buscar semblances, però si, diguem, hi ha coses diferents entre nosaltres, buscar què ens ajunta o buscar quines coses ens fan més iguals, no? Mm-hmm. Llavors, volia recollir una mica això. Penso que tothom, com a humans, tenim aquesta necessitat, no?, de formar part de grups, no? En aquest cas, d'amistat. No? Però bé, volia recollir això.
6: Creieu que és fàcil poder parlar obertament de la vostra identitat, del com us sentiu, més enllà del vostre nucli més tancadet o més petit, no?, que són els vostres amics més propers? Creieu que és fàcil, per exemple, a l'institut, poder parlar de la vostra identitat, com us sentiu?
13: Jo crec que si ho parles amb el teu grup d'amics, que saps que et portes bé i que t'acolleixen i que t'escolten, jo crec que sí, que és fàcil, però en canvi si ho has de dir pues, amb gent que no et portes tant, no vol dir que et caiguin malament, però que no et portis tant pues, pot ser difícil per la manera que pensis que et jutjaran.
8: Sí, bueno, és obvi que tampoc iràs explicant a tothom el que sents, però en el teu grup d'amics, que hi ha confiança de tota la vida, pues, si vols explicar-ho, pots explicar tranquil·lament.
6: I què ens aporta poder parlar obertament de qui som o com ens sentim? Quines coses creieu que són positives de fer-ho?
13: Que jo crec que et treus un pes de sobre i que igual pues, comuniques algo que t'has estat guardant per tu durant molt de temps i que mai t'havies sentit com a gust dient-ho, i jo crec que pues, sí que et treus molt pes de sobre.
8: Jo crec que és que no t'ho quedes simplement per tu sol, que hi ha altra gent que et pot ajudar i pues, no se t'ha complicat tant o no t'ho has de quedar a tu mateix a dins.
11: Jo crec que t'ajuda com a no sentir-te sola i a tenir algú que t'ajudi.
12: Jo penso que al dir-ho també doncs, et transmet tranquil·litat i a la vegada confiança en aquelles persones, perquè si ho has dit és perquè et sents realment a gust.
9: Com ha dit, l'estar còmode amb el teu grup ajuda molt a dir-ho.
6: Ara que estem parlant de com ens expressem, no? I abans hem parlat també de xarxes, no? Creieu que les xarxes és un espai on ens pot ajudar a expressar-nos tal com som? O creieu que a vegades no ens sentim còmodes d'expressar-nos tal com som a les xarxes? Què creieu?
9: A vegades sento que hi ha gent que no s'expressa al 100% per el hate que pot tenir de les persones.
12: Jo penso que a les xarxes a vegades s'expressen unes... O sigui, es mostren unes vides que són com perfectes i a vegades no es mostren els problemes que poden haver més allà. I doncs això també pot fer confondre una mica l'espectador a l'hora de voler expressar algú que no sap com les altres persones poden reaccionar.
8: Pues jo crec que no expresses el 100% el que ets tu simplement per el que diran o el que pensaran.
13: Jo crec que les persones, perquè, a veure, no tothom s'expressa tal com és, però hi ha gent que sí, però jo crec que aquestes persones, o sigui, estan fent bé l'expressar-se tal com són, però tenen més tendència a ser jutjades que no pas les persones que tenen, com, per dir-ho d'alguna manera, vida perfecta.
7: Clar, a les xarxes trobem aquestes vides perfectes, no? Perquè, clar, si fem, m'ho invento, 20 fotos, podem passar molta estona potser escollint quina pugem, no?, de les 20 fotos. I, clar, això, quan és una cosa petita però sumes moltes, no?, tothom escull què diu i com ho diu i de quina forma, perquè per evitar el judici o evitar, no?, tal. I afegim que molta gent... actuar anònimament des de les xarxes, no?, amb un pseudònim, no?, amb una conta que no se les pot identificar. Llavors és molt més fàcil que es generi com un cicle viciós, no?, on no ens expressem lliurement i jutgem allò diferent, no? Llavors es genera, no?, com una sensació de que tothom té vides perfectes, no?, absolutament meravelloses. I això ens afecta a nosaltres també, perquè a vegades pensem, ostres, si aquesta persona ho ha aconseguit i ho ha aconseguit ella sola i tal i qual, potser és que alguna cosa no va bé amb mi, no? Llavors és quan, no?, tenim dificultats amb l'autoestima, no?, i tenim més dificultat trobar persones a xarxes que realment són semblants a nosaltres, no?
6: Estem parlant sobre la diversitat, no? Què podem fer davant de la diversitat, o com actuem, o com ens sentim amb la diversitat. Creieu que respectar és només deixar fer? O sigui, respectar la diversitat vol dir deixar fer que cadascú sigui com sigui, o implica alguna cosa més, implica alguna proacció, no, diguéssim?
8: Pues jo crec que deixar fer és simplement, si penses algo dolent, quedar-t'ho per tu i no comentar-ho amb altra gent o fer burla.
13: Jo crec que sí, que és això, i a més com fer-li companyia, i no per aquest motiu, perquè tu pots deixar-la fer, però a la vegada igual l'estàs deixant de costat, aquella persona, i ja no és el mateix. Jo crec que és això, també, és fer com que es senti acollit.
11: Jo crec que el mateix, també intentar com no discriminar tu inconscientment i bueno, que tothom es consciència de que cadascú és com és.
7: Clar, a vegades parlem sobre discriminació de forma com molt àmplia, no? Però m'agradaria que, no sé si us ha passat, de, en algun moment que hagueu sentit alguna exclusió, no? O que no us han fet formar part, com ha canviat aquesta situació? Què us ha fet sentir-vos part d'algú que no us sentíeu part?
9: Agafar unes altres amigues.
12: Sí, això. Canviar de grup i entendre que a vegades no pots encaixar tots els grups i acceptar-ho.
13: És això, canviar de grup i anar-te amb un que et sentis a gust i acollit.
7: Com es busca un nou grup d'amistats?
12: Doncs a base de parlar i donar-te en compte de que realment encaixes amb aquelles persones que et respecten i doncs, que t'entenen o almenys ho intenten.
11: Jo crec que els grups es busquen, doncs, bueno, comences com buscant una persona, una amiga o amic que amb ell pues, anteriorment ja parlant t'has sentit bé i després te vas com quedant i passes més rato i si et sents bé, doncs ja amb les amistats d'aquesta persona també normalment encaixes.
9: O també hi ha gent que creu en el destí. Si et posen una persona allà, pues tu vas parlant amb ella, com diuen, i et vas fent més amiga.
7: Clar. Fixeu-vos que teniu una cosa en comú, totes les persones que esteu parlant, sigui pel destí o perquè ja heu parlat abans per una altra situació, i és que té una part d'aventura. O sigui, té una part d'atrevir-te a donar un primer pas. Té una part d'apropar-te a aquella persona. I això és l'antídot més fort que hi ha en realitat contra la discriminació. Quan ens apropem a altres persones i fem aquest pas i ens interessem per l'altra persona, és més fàcil descobrir, no?, aquell món d'aquella persona que també ens ressoni a nosaltres, no? Si, per exemple, creiem en el destí, però aquella persona, diguem, ha arribat a davant nostre d'alguna forma. Aquell destí l'hem de posar en joc nosaltres, hem d'avançar, hem de donar aquest primer pas, no? Llavors, si en algun moment, no, hem fet algun treball en grup, no, ens han ajuntat i aquella persona sembla bona onda, hem de trencar el gel nosaltres d'alguna forma, o l'altra persona també, no? I és això, diguem, també el que fomenta el nostre pensament crític, de dir, és que hi ha moltes formes d'estar al món. Llavors, si us fixeu en el vostre grup d'amistat, segurament hi ha moltes coses que teniu en comú, però també moltes coses que teniu diferents. I crec que també això és guai, perquè també ens enriqueix i també ens ensenya coses de nosaltres mateixes i mateixos, també. I ja està, dejo de ponerme filosófico.
6: No, volíem acabar preguntant-vos, però ja ha sortit moltes vegades, no?, de què podem fer quan veiem actituds discriminatòries o coses que no ens agraden. Quin paper podeu jugar vosaltres?
8: Pues pots parlar amb la persona que està sent jutjada i ajudar-la o calmar-la d'alguna manera i si ets tu, pues allunyant-te d'aquelles persones.
9: També la pots calmar, però també has de parlar amb l'altra persona que ho fa, perquè si alguna altra persona també li fa, tu no pots ajudar tothom. Pues has de començar per la persona que ho fa.
7: Clar, una cosa que també és important dir és que si veiem una situació, tampoc hem de ser herois i heroïnes. O sigui, hi ha situacions que són complexes, són complicades. I a vegades potser el que cal o el que és interessant és poder trobar aliances. Per exemple, si en el grup d'amistats d'en Pau, per exemple, no? Passa una cosa que a tu no t'agrada, però en el grup gran no et sents, diguem, a gust dient-ho. Però potser hi ha alguna part del grup que sí que et sents més a gust, no? Pues, quan aquelles persones pues, les puguis pillar per banda i dir, ei, això que ha passat no m'ha agradat, no? I busques aquestes aliances, per exemple. És una forma.
6: El pati se'ns ha acabat, s'està acabant, els companys estan recollint, estan marxant cap a la classe, alguns aquí encara no han acabat d'esmorzar. Res, per part nostra, donar-vos les gràcies per haver participat, dir-vos que nosaltres som treballadors municipals al servei de vosaltres. En José ja us ha explicat on el podeu trobar, el teniu aquí al costat. A mi me'l podeu trobar a Can Genís, també, i davant de qualsevol situació que creieu que un professional o algun adult us pot ajudar i us pot acompanyar, que sapigueu que tenim les portes obertes i que estem aquí per vosaltres.
7: Sí, això em va llirar regular, però en unes setmanes hi ha les festes de primavera, no? Aquell cap de setmana, el 6 o 7 de juny, podreu trobar a Joventut i a l'Espai LGTBI i l'Espai Dona a les festes que hi ha, del desembalat, de les carrosses i tal, i també a la festa major del juliol. Llavors, si no veniu, si no voleu venir allà perquè us fa pal o escriure un correu electrònic perquè és una cosa bastant...
6: Arcaica.
7: Pues també podeu venir-nos a visitar a les festes. Si veieu una paradeta i sí, hi ha gent...
6: També es podeu venir a visitar digitalment, a través de les xarxes, a Instagram, tant Can Genís com l'Espai LGTBI tenim perfils d'Instagram, així que si ens seguiu i ens voleu comunicar per allà o veure quines coses anem fent, també és un canal de comunicació. Ok? Doncs super, moltíssimes gràcies. No sé si voleu dir alguna cosa per tancar. Us heu sentit bé? Còmodes, tranquil·les? Sí?
9: Moltes gràcies per venir aquí i ens agrada molt contestar les vostres preguntes.
12: Sí, jo personalment m'he sentit molt a gust i m'ha semblat molt divertit.
13: Jo també m'he sentit molt a gust i m'ha semblat que era un bon tema per tractar.
11: Sí, jo també, i moltes gràcies.
8: Ha estat molt bé i crec que és un tema molt important de parlar.
6: Doncs, José, ens seguirem parlant. Moltes gràcies a tots.
7: Molt bé, gràcies. Vagi bé. Adéu, adéu.
5: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
4: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

en Fran, en Múnia i en Jordi des del Garraf. S'han dit Montserrat i Meritxell i ens porten el seu estil festiu, desenfadat i carregat de bona energia. Aquesta cançó que escoltem porta el nom de Candela. Candela.

0: Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía. El Bali és un cantant de Sant Cugat del Vallès, i en Deep Fried ens porten aquest Llavis de Plata. La llum

la interpretació d'aquest tema ja tan conegut, aquest Beatin' List del cantant de Kentucky anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Una cançó que uneix generacions i cors Foreigner ens porten aquesta cançó, però és Joy qui la versiona en castellà. Quiero saber si es amor.

com a Cazú. Otro como tú és una de les cançons que ens ofereix i escoltem a través de la nostra sintonia un versos que s'han sentit molt personals a ulls dels seus fans.

Això és donar la volta a un mitjó, aquest tema de Café Quijano, que ha revolucionat els seus fans i també els de Xinova, la formació d'Indie Rock, amb la nova versió d'aquest conegut tema. Es diu Seria Mejor Callarse.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
4: Ara que estem sentats

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al top 50.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: Ràdio Palafrugell.
2: Una preciosa cançó i tot un èxit de la cantant de Vinaròs, Esther, i en aquest cas en la col·laboració de Miki Núñez. Això es diu Des

Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo. Con la copa fría.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

0: Ryan Castro en Gangsta, amb la col·laboració que porten amb Capo. Aquesta és la cançó que acabes d'escoltar, que es diu La Villa.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
0: La cantautora i poeta de Granollers, la Ivet Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivet Nadal, amb L'home dibuixat.

Una altra prova de la bona música que ens porta la Meghan Trainor, Getting Girl, aquesta cançó que és el segon senzill del seu setè àlbum d'estudi, Toy With Me. Novament ens porta una altra gran cançó, la cantant de Nantucket, de Massachusetts. Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Dean, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Tot 50.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijó i Sánchez al Congrés.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres, 19 de juny, a les 6 de la tarda, a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Panorama per a retratar, de David Perpinyà, una activitat dirigida a tots els públics i amb entrada gratuïta. I aquest divendres, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell, hi haurà el monòleg Per fi me'n vaig, amb Carles Sans, dins el cicle de comèdia de la Costa Brava, Sonats. Les entrades ja es poden comprar i s'han de comprar al web sonats.cat.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
1: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
3: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
4: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara estem entrant en una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
3: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
2: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers a l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
0: Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: El Centre de Formació d'Adults de Palafrugell obrirà el 19 al 29 d'aquest mes el període de presentació de sol·licituds per al curs 2026-2027. Abans, el 18, es farà pública l'oferta de places disponibles. La matrícula de l'alumnat admès es farà del 2 al 10 de setembre amb l'opció d'una llista d'espera. El centre impartirà cursos de català, castellà i anglès, així com el graduat en educació secundària obligatòria, formació instrumental i a nivell 1 de competències digitals. També prepara l'alumnat per a les proves d'accés als cicles formatius a grau superior i a la universitat per a persones majors de 25 i 45 anys. El Centre de Formació d'Adults de Palafrugell és el centre municipal d'educació i ofereix informació a través del telèfon 972 98 19 17 i del seu portal web, amb les diferents dates detallades.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest dissabte 20 de juny a les 6 de la tarda al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, visita guiada a l'exposició Neix en l'aire la primera flor, amb l'artista Anna Irina Russell i la comissària Blanca Arias. El preu és de 12 euros i cal inscriure's abans. I d'altra banda, aquest dissabte a les 7 de la tarda, l'oficina de turisme de Tamariu, Ruta Josep Pla a Tamariu, dins del programa Tasta l'Empordà. Per assistir-hi cal inscriure's al 972 62 02 28. Per a més informació podeu consultar el web fundaciojosepla.cat. I aquest dissabte a les 7 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, presentació del llibre El camí de tornada de Josep Saurí, amb la companyia de Xavier Castillón, que és el cap de cultura del Punt Avui. Per a més informació podeu consultar el web nollegiu.cat.
2: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Et parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Restaurant Campera de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3:22. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
2: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
4: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
2: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: El Centre de Formació d'Adults de Palafrugell obrirà del 19 al 29 d'aquest mes el període de presentació de sol·licituds per al curs 2026-2027. Abans, el 18, es farà pública l'oferta de places disponibles. La matrícula de l'alumnat admès es farà del 2 al 10 de setembre amb l'opció d'una llista d'espera. El centre impartirà cursos de català, castellà i anglès, així com el graduat en educació secundària obligatòria, formació instrumental i a nivell 1 de competències digitals. També prepara l'alumnat per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a persones majors de 25 i 45 anys. El Centre de Formació d'Adults de Palafrugell és el centre municipal d'educació i ofereix informació a través del telèfon 972 98 19 17 i del seu portal web, amb les diferents dates detallades.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres, 17 de juny, a 6:15 de la tarda, pels carrers del centre de la vila, quarta ruta Lectures que sanen, dins l'estudi, una passejada entre artistes i lletres. A càrrec de Marina Sabater i Montserrat Colomer, una activitat que requereix inscripció prèvia al telèfon de la biblioteca, al 972-3048-09 o al correu electrònic biblioteca@palafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Transporta Pegatina. Sempre nos tienes aquí. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintònia, en el 107.8 de la FM, la teva ràdio, la que a tu t'agrada. Al punt de les 7 de la tarda, com sempre, aquí en la teva tarda musical. Ja saps que escoltaràs èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida. De la Pegatina ens quedem amb Juanes, que ens porta Gamos, que bona tarda i bona hora. Per ser, el que has de fer a partir d'ara és quedar-te...

Aristizábal, Cunaúd, sempre artísticament com Juanes, que ens porta Hagamos Qué. Aquest artista que ens encanta recuperar tant en tant aquí en la teva tarda musical de Juanes. Ens quedem amb Camèlia i Fas Veure.

tema que ens portava Selena Gómez amb aquesta gran col·laboració de Rita Ora. Ens quedem amb Adolfo Cabrales, com sempre al capdavant d'Aifito i Fitipaldis, com un ataúd.

Xavi Fittipaldis a parlar d'Adolfo Cabrales, és un parlar d'un dels grans que tenim aquí en la música del nostre país, en aquest cas amb aquesta cançó anomenada Com un ataúd, de Fito. Ens quedem amb aquest doctor Prats i Aeròbic.

teva sintonia, al teu costat, en la tarda musical. Era Noemí, que ens portava Bianca, i tot seguit ens quedem amb una parella, com sempre, artísticament parlant. Per un costat, el gran Marc Anthony, i per l'altre, Nati Peluso, i Como en el idilio.

quédate conmigo siempre, porque el estar contigo a mí sobre todo me hace muy bien. Saltem ens porta Marc Anthony sempre amb el seu estil, la seva acció, la seva música, la seva veu. Ens porta Como en el idilio, aquesta col·laboració amb Nati Peluso. Ens arriba al punt de la publicitat. Aquí en la teva tarda musical ens quedem amb Pink Noise, Hojas en el viento, com sempre, amb la veu del gran Álvaro.

0: somos hojas en el viento, el tema ens porta Peak Noise, sempre. Escoltant aquí en la teva tarda musical bones cançons. Ens quedem amb una mica de publicitat i tornem. Tu encara no desconnectis.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars de forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. A restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Manlleu és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més presència d'amiant per habitant. Segons el cens de la Generalitat, la ciutat acumula 669 cobertes amb fibrociment, amb més de 5.100 tones de material i una ràtio de 242 quilos per veí. La dada coincideix amb l'aprovació al Parlament de la nova llei per accelerar l'erradicació de l'amiant, un material prohibit des del 2001. Manlleu ja treballa per localitzar i retirar tot aquest material. Ens ho explica el regidor d'Urbanisme, Josep Madrid.
3: A l'Ajuntament sí que ja tenim elaborat el cens de les nostres instal·lacions i, a més, el que s'està fent és que ens entren sol·licituds de títol privatiu que tenen doncs, el veí o que han detectat una instal·lació i que estan preocupades per si això pot generar doncs, problemes a nivell de salut. Llavors es fa la visita de l'inspector, es fa un informe i es fa el requeriment.
2: A tot Catalunya encara hi ha prop de 122.000 cobertes amb fibrociment. I 12è dia de vaga i avui convocat des de l'octubre per metges de Catalunya exigeixen la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. Mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El secretari general Xavier Lleonart apel·la al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala, ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
2: I almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Man en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com també Badalona. I els agents rurals estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototramping distribuïdes pel Pirineu. L'objectiu és estalviar-se les mostres d'ADN per identificar l'individu a través dels patrons físics i també de les imatges. I el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala es adhereix al segon pla Impuls al Circ a Catalunya i programarà 5 espectacles de circ entre octubre i desembre. Després de l'èxit de Butaques de Primavera, Butaques de Tardor també comptarà amb 4 espectacles teatrals de primer nivell.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Decenes de persones han participat aquest matí en la caminada organitzada a Palafrugell amb motiu del Dia Internacional contra el maltractament a la gent gran. La caminada ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran».
0: Passa a casa nostra, passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.

0: parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem pintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-1702-77.
2: Aïllament Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllament Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllament Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

La cançó ens porta Noemí amb aquesta Bianca. Nosaltres comencem una estona més aquí en la teva sintonia, en el 107.8 de la FM, a la teva ràdio. Sí, la que pots escoltar grans èxits actuals i clàssics de sempre, dels de tota la vida, aquí en aquesta tarda musical del 107.8 de la FM. El que has de fer a partir d'ara és quedar-te, jo saps, cada dia de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda escoltant bones cançons de Noemí. Ens quedem amb Anna Mina, que ens porta aquest Larga Té. Bona tarda i bona hora, per si et quedes una estona més.

2003, sinó 10.000 maneres de matar-te a sin más no verte. La lletra que ens porta aquest artista que està molt i molt de moda, que ens encanta recuperar de tant en tant, aquí en les teves tardes musicals al 101.8 Sana Mina, amb aquest Lárgate.

Aquesta és la cançó d'Ariana Grande i Ana Mena. Ens quedem tot seguit amb la música que ens arriba des de Barcelona, en aquest cas amb Antonio Orozco, que ens porta la que s'ha sigut a un treball discogràfic ple de bons èxits, entre quals tenim aquest Te estaba esperando.

sempre un amor bonito, en aquest cas el amor bonito que ens porta per un costat Carlos Rivera i per l'altre la col·laboració de Malú en aquest treball discogràfic que porta per títol Què significa el amor?

que no me conoces, perquè si me conoces ja no me toques esas palmas. Chambao, que ens porta aquesta fresca abans d'arribar a la música de Ava Max.

abans d'arribar al punt de la publicitat en aquesta tarda musical i d'escoltar la música de Ava Max, ens quedem amb la història que ens arriba de la mà de The Paul, antes de que me lo pidas.

0: quiero que sepas que de todas las cosas bonitas yo me quedo con tu carita. Es el tema ens porta de Pol amb aquesta història. Ara sí que arribem al punt de la publicitat, però tu encara no desconnectis aquí en aquesta tarda musical.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

0: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Grup Serratosa. Servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
1: Gelats amb infinitat de sabors, exquisits gelats per a postres.
0: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
1: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
0: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
1: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
2: Ràdio. Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat d'Animal IRTA Cressa a Cerdanyola del Vallès. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. Els bombers hi treballen encara amb 16 dotacions. L'avís s'ha rebut entre a les 3 i 22 minuts de la tarda. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma que és a tocar. I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat sobre la sessió de control del govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. El president Salvador Illa ha tornat a defensar el president Pedro Sánchez. D'aquesta manera, hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández. Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats. Els escoltem.
4: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
5: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Govern més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi això.
3: I pel que fa al conflicte que enfronta mestres i docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
6: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
3: I l'Ajuntament del Prat rebaixarà un 15% de mitjana la taxa municipal de recollida de residus pel 2026. La rebaixa és gràcies a la millora del reciclatge que ha suposat el desplegament dels contenidors intel·ligents culminada fa tot just un any i que justament amb aquestes millores ha permès reduir els costos del servei i bonificar aquest 40%. Una rebaixa que serà retroactiva des de l'1 de gener. I l'Església de la Pietat de Vic i Allués, el cambril dels Sants Màrtirs, un cop completada la restauració de les pintures que el decoren per complet en aquest espai del fons del temple, hi ha un dels exemples destacats de religió cívica de l'art barroc de Catalunya.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell. Rosa Maria Pibernat i l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell.
4: Avui posem el focus en una entitat que, des de fa 3 dècades, treballa de manera constant per mantenir viva una part essencial de la nostra cultura popular. L'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell ha celebrat aquest 2025 els seus 30 anys d'història, una trajectòria feta de ballades, concerts, assajos, constància i molta dedicació voluntària. Avui ens acompanya la seva portaveu, la Rosa Maria Pibernat, per parlar d'un projecte col·lectiu. D'on ve, on és i cap a on va el sardanisme a Palafrugell. Rosa Maria, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a Entre Pitos i Llunes.
5: Moltes gràcies, Miquel, per convidar-me.
4: Quin és el primer record que et ve al cap si et dic la paraula sardana?
5: Doncs mira, era molt petita. A casa la meva mare sempre tenia la ràdio posada i se tocaven moltes més sardanes que no se'n toquen ara. I si estaven tocant una i mentrestant el meu pare era allà, m'agafaven tots dos i m'ensenyaven a ballar. I ja de molt petita, doncs la vaig començar a estimar la sardana i agradar-me. I fins avui, que encara em ballo.
4: Ostres, que maco! No me l'esperava aquesta, eh? Ostres, que vas aprendre a ballar sardanes amb els teus pares al menjador de casa.
5: Sí, senyor.
4: L'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va néixer fa 30 anys. En quin context es va crear aquesta associació?
5: Pues mira, si es va crear el 6 de març del 95 i es constitueix l'associació cultural, que hi varen posar cultural precisament perquè no fos tot només sardanes, que es poguessin fer si convingués teatres o així. Exactament era agrupar persones sense cap mena de discriminació, fomentar el món cultural i sardanista de Palafrugell, crear i desenvolupar activitats culturals, recreatives, socials, amb esperit de convivència. I, tal com has dit, tot això amb voluntariat, sense cap ànim de lucre.
4: I quines van ser les primeres activitats que vau començar a fer amb l'Associació Cultural i Sardanista?
5: A veure, jo els 20 primers anys, no hi era. O sigui que no tinc ni idea. Sí que, per cert, nosaltres, a la nostra junta, tenim encara 2 fundadors. Un d'ells l'Eulàlia Hortal i l'altre en Pep Bofill. Els objectius crec que tots eren els mateixos, els d'abans, com els d'ara, fomentar la sardana, com més ballades se fessin millor. A veure, això nosaltres ho anem seguint. Sí que és veritat que en aquells moments, molt anys enrere, però molts, a les festes majors, jo crec que era hasta abans de la guerra, es ballava el contrapàs, el sortir de l'ofici per la festa major. I l'Eulàlia Hortal, que ho sabia, tot això, com ella va ser de la primera junta, va tenir l'idea de proposar a veure si podríem fer una sardana dedicada a l'alcalde i ballar-la al sortir de l'ofici. I va dir-ho en el seu... Tenien molt bona amistat amb el senyor Emilio Joanals, i va compondre la sardana de l'alcalde. Al cap d'uns anys va fer el mateix demanant-ho al mestre Ricard Viladesau perquè en fes una dedicada al rector. I de llavors ençà continuem cada any per la festa major pues anar ballant la sardana de l'alcalde i el rector, però amb l'alcalde o alcaldessa i rector, que també han de ballar. I fins avui. I ara ja ens ha quedat amb una tradició... És molt maca.
4: Molt maco. O sigui, i és patrimoni material de Palafrugell.
5: I ara tenim la sort que, a més, venen els gegants allà mirant com estem ballant.
4: Sí. Va quedar ben xulo, eh?
5: Molt.
4: Ai. I ganes que en tenim de tornar-hi.
5: Sí.
4: Mirant enrere aquests 30 anys, quins moments destacaries com els més dolços de l'associació i quins han estat els més difícils, també?
5: Mira, com a més dolços, per nosaltres, cada ballada... És, la fem amb il·lusió i amb moltes ganes. Vull dir, com a dolços, no. Ara, sí que, a més de dolços emotius, han sigut concerts que durant aquests 10 anys hem fet. Però concerts que tots han tingut un sentit. Per exemple, el centenari d'en Ricard Viladesau, vàrem homenatjar-lo amb la principal de la Bisbal, tocant només sardanes per ells. I al final vàrem convidar a les dues corals de Palafrugell i vàrem venir i vàrem acabar cantant totes les dues corals. Va ser una cosa molt emotiva. Un altre any teníem aquí a Palafrugell el mestre Pedric Cirés i a aquest senyor també li vàrem fer un homenatge amb la ciutat de Girona, que fins i tot vàrem fer un CD doble de les seves sardanes, que moltes no es coneixien, que els vàrem haver d'anar a rebuscar a veure si els trobàvem per poder fer aquest CD. També va estar molt bé. Una altra vegada vàrem fer un homenatge a l'Orquestra Costa Brava, que era de Palafrugell, o sigui, es va fundar Palafrugell l'any 56, i els hi vàrem fer també un homenatge. Vinguin ells a interpretar les seues pròpies sardanes, lògicament. Una altra vegada vàrem fer venir el peix fregit i el porbó i només els hi vàrem fer un concert de sardanes cantades, que va ser fantàstic. Un que va ser molt emotiu va ser... Va haver-hi només 4 anys en aquí a Palafrugell una colla sardanista que es deien Les Espigues Empordaneses, que molta gent ja ni se'n recordava.
4: Ostres!
5: Parlem l'any 64, vol dir que l'any 24 feia 60 anys. I els hi varen fer un homenatge fent venir l'Orquestra Montgrins i la colla Continuïtat de Terruella, ni se'n recordava.
4: Ostres!
5: Parlem l'any 64, vol dir que l'any 24 feia 60 anys. I els hi varen fer un homenatge fent venir l'Orquestra Montgrins

0: i no sé si me'n deixo cap més. També, bueno, una vegada va venir la Neus Mar amb la flama de Farners, que la Neus la tenim aquí a Palafrugell, i també és bo que ens faci algun concert. I me penso que t'he dit tots els concerts que hem
1: Ostres,
0: fet. O sigui que déu-n'hi-do.
1: Però tots són una passada. Tots tenen un rerefons a nivell estètic, a nivell
0: perquè,
1: de contingut.
0: Per exemple, l'Orquestra Costa Brava heu de pensar que en aquells moments només hi havia viu dels que havien tocat. Bé, sí, de vius encara n'hi havia algun. Encara teníem en Josep Bastons. Teníem en Toni Giné, que encara el tenim aquí, i en Jaume Ferrer, diverses persones que havien tocat. Però, esclar, hem de pensar que n'hi havia molts. Per exemple, el que havia sigut el primer director era el senyor Mauner. Aquell senyor venia de Figueres. Pues aquell senyor només hi ha la filla, la Montserrat, però la majoria eren morts. Després vàrem haver de rebuscar les famílies, perquè els vàrem convidar tots. Si hi havien fills, si hi havien vídues o nets o qui fos. Vull dir, amb el senyor Cirés van fer venir la seva filla que vivia a Anglaterra. Desgraciadament, ara ens ha deixat. Però vull dir que, esclar, han sigut treballats, però molt de carinyo.
1: Sí. Bueno, i això és el que fa...
0: Això te fa estar content. Satisfet i bueno, diguem-ne, moments dolços.
1: I que el resultat cala i que arriba.
0: Sí, perquè el resultat acaba bé. Molt bo.
1: Clar, clar, clar.
0: Sí.
1: Ostres. I parlem una miqueta més sobre aquest grup sardanista. Les Espigues Empordaneses?
0: Les Espigues Empordaneses. Era una colla de joventut, perquè clar, jo en aquells moments ens portem uns anys i jo devia tenir 10 o 12 anys només, però esclar, me'ls admirava d'una manera que... Clar. Aquelles faldilles que portaven tan boniques. Yeah. I havien anat a concursos i així, però esclar, va durar 4 anys, perquè... Varen començar 16 anys o així, més o menys, i després hi havia l'Emili.
1: Clar,
0: i els nois, vàrem haver de començar a anar a l'Emili, el que ho portava va ser el primer que va marxar, els altres, sense aquell, ja es varen començar a anar desfent, i va durar 4 anys. Però bueno, van ser 4 anys que podem dir que hem tingut una colla.
1: I aquests 4 anys quan va ser? Els anys 60?
0: Del 60 al 64. Els 60 varen sortir, varen començar, i els 64 van plegar. Però bueno, per lo que vàrem treballar en aquell concert, que vàrem buscar-los una mica d'història, havien anat hasta França, havien corregut una mica.
1: Doncs,
0: i bueno, està
1: però
0: molt bé.
1: És maco perquè és una petita llavor que tu també et va fer obrir els ulls de dir, ostres, que maco amb aquestes faldilles.
0: Jo encara recordo el que ara és l'aparcament del Casal, era el camp de futbol, i en allà jo encara, petita, recordo veure'ls a ballar que amb altres colles que venien d'altres llocs, i la veritat, tens uns records que te queden per sempre.
1: I quins han estat els més difícils, potser?
0: Ai, els més difícils, jo diria, perquè difícils, a veure, tot vol feina, però difícil no ho és. Ara, difícil va ser, per mi, particularment el test de la pandèmia. El test de la pandèmia es va fer llarg, a part era trist, i el primer concert que vam poder fer, a l'aire lliure, amb mascareta tots, les primeres ballades sardanes tots amb mascareta, que al final acaba rient, però no deixa que és difícil, és de que ni mai que torni.
1: Clar.
0: La veritat.
1: Sí, no és el mateix, no. La veritat que no és el mateix. Com es troba avui l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell?
0: Mira, amb aquests 10 anys que ho vàrem agafar nosaltres, vàrem començar tinguent un altre president, que era Josep Morales, i el seu secretari era en Carlos Pérez. Vàrem durar uns 3 anys o així, aquest en Josep Morales malauradament ja no hi és, i per motius personals varen deixar la presidència i ara, des d'aleshores, som els mateixos i, de moment, hem de dir que anem bé. Anem fent el que podem i anem bé. No t'ho puc dir gaire res més. Som benvinguts i bueno, anem fent.
1: I seguint organitzant coses i ballades. Quines són aquestes activitats que organitzeu durant l'any? Quines són les més assenyalades o les més esperades?
0: Ui, si me deixes te'ls he dit totes.
1: Sí?
0: Sí.
1: Vinga, va, fem una llista i així també queda clar.
0: Comencem pel primer de l'any. Primer de l'any a les 7 del matí ja som a Sant Sebastià i en allà, esperant la primera sortida de sol, doncs hi ha xocolatada, hi ha sempre ve la Baix Empordà, la Copla Baix Empordà, que ja toca sardanes, ben fosc. Després a les 8 del matí separa tot perquè esperem que surti el sol i després acabem. Aquesta la primera. Després el mateix mes, hauria vingut a Sant Sebastià,

0: i ja de tradició de ja no sé ni com, perquè jo ho he vist tota la vida, es va a Sant Sebastià, hi ha un ofici cantat per la cobla que ve, i al sortir fem sardanes, i després ja tothom cap a casa. Jo no sé si anys enrere la gent s'hi quedava a dinar, ara en aquests moments i tant, no. Després ja tenim, que fa només 2 o 3 anys que ho fem, les sardanes d'hivern, i fem una ballada un diumenge de febrer i una altra ballada un diumenge de març, perquè no es faci tan llarg de gener fins a arribar al bon temps. Tenim Sant Jordi, Sant Jordi no falla mai la principal de la Bisbal, i a les 12 del matí o 2 quarts, depèn, fem una ballada a la plaça Nova. Entremig també, caigui com caigui, el dilluns de Pasca, que ja és tradició de fer la professó fins allà dalt, hi ha ofici, i després fem una ballada de sardanes també. Anys enrere la gent s'hi quedava per allà a la Pineda a dinar, ara tot ha canviat, tothom va cap a casa. Després ja som a les festes de primavera, fa només 3 o 4 anys, que amb la coral, perdó, amb la copla, Energia Copla, que és els alumnes de l'escola de música, doncs el diumenge al dematí de carrosses fem una ballada a plaça, però no fem només ballada, fem mig concert, perquè la gent se'n doni compte de lo bé que ho fan aquests jovent, i l'altra meitat fem 3 o 4 sardanes de 7 tirades. I també és molt maco, i a més ja som dos entitats diferents que ens unim, que això està molt bé. Després ja ve l'estiu, a l'estiu tots els divendres d'estiu fem sardanes a plaça a les 8 del vespre. I per la festa major, que hi ha extres, hi ha la sardana de l'alcalde i el rector amb l'orquestra que canta l'ofici, i a la tarda dels 2 dies de festa major una audició i mitja amb la copla que hi ha aquell any. Tot això fins l'últim divendres de setembre, fins al primer divendres de setembre, després ja tenim l'11 de setembre. L'11 de setembre ja, a part de totes les coses que es fan per la diada, una altra ballada de sardanes, que no hi pot faltar. També haig de dir que pel mig de totes aquestes ballades, aquest any tenim la gran sort que la colla gegantera ens porta els gegants, es porta els capgrossos, i vulguis o no vulguis, allò, la festa es fa molt més gran. A veure si així també aconseguim mainada, i al mateix temps a veure si els hi fem entrar les ganes de que, quan siguin més grans, puguin ballar. No?
1: Sí.
0: I després, bueno, ja acabem a per Sant Martí, que és el nostre patró, on fem la festa petita. Tenim la gran sort de tenir el nostre amic Jordi Grau, que ens apaga una audició de sardanes, el nostre patrocinador. I després ja Santa Llúcia, que és el 13 de desembre, patrona de les modistes i de la gent gran, i pugem cap a Sant Sebastià altra vegada i fem el mateix, un ofici amb copla i les 3 sardanes al sortir. I ja hem arribat a final de l'any.
1: Jo aquest de Santa Llúcia no el coneixia. Els altres sí que els tenia...
0: Doncs el 13 de desembre,
1: sí?
0: Doncs cap a Santa Llúcia. Sí.
1: I hi ha alguna capella de Santa Llúcia aquí?
0: No, no, anem a la mateixa ermita de Sant Sebastià. Sí? Hi ha 2 imatges de Santa Llúcia.
1: Oh, val!
0: No, perquè allà tenim la Divina Pastora, però la tenim a baix, en el passeig que dona Marc.
1: Ah, clar. Sí.
0: Vull dir... Però, bueno, déu-n'hi-do al cap de l'any les coses que es fan.
1: Home, moltes no. Està molt bé.
0: I s'ha de dir, tot s'ha de dir, que tot això es fa gràcies a que l'Ajuntament és un patrocinador, perquè, si no, per més que ens agradin les sardanes, ens quedaríem amb música enllaunada.
1: Sí, no pot ser.
0: No,
1: de cap
0: manera.
1: Necessitem veure músics tocant i això és de la manera que es fan les ballades.
0: Exacte.
1: La vostra activitat no es concentra només a Palafrugell. També hi es fan ballades a Llofriu, i es fan ballades a Llafranc. Bueno, a Llafranc hem estat parlant del far d'allà de Sant Sebastià. Sí. Però quines altres fites són interessants?
0: Nosaltres, de fet, la nostra associació només se cuida de Palafrugell i Sant Sebastià, que quan fem les coses pertaneix a Palafrugell. Calella, Llafranc, Tamariu i Llofriu, tots tenen la seva associació de veïns i amics del poble aquell, i ells són els que organitzen les coses. Llofriu, per exemple, es fa amb les 2 festes majors, precisament diumenge passat va ser el Sant Fruitós.
1: Clar, perquè aquesta entrevista l'estem gravant al gener.
0: Estem gravant el gener, exacte. Doncs el mes de gener sempre hi ha Sant Fruitós, que sempre el diumenge més a prop del Sant es fa també missa, vermut i sardanes. Però això ja se'n cuiden els amics de Llofriu. I després a l'estiu tenen la festa major, que també se'n cuiden ells. Clar. Però les sardanes no hi falten mai, eh? I a Llafranc, Tamariu i Calella, a l'estiu. Perquè ja després, durant l'any, tampoc és... No és temps d'anar i fer coses. Clar, no hi ha gent, no hi ha turisme.
1: Clar. Tinc una pregunta que sempre m'he plantejat. Com es tria el repertori d'una ballada de sardanes? Ho decideix la cobla que ve, perquè es tenen un repertori o un altre, o es proposa des de l'associació que ho organitza?
0: Normalment, jo crec que la cobla que va toca les sardanes que volen. Però nosaltres, amb aquests 10 anys, des d'aquí som... Bueno, ho hem fet diferent. Demanem a la cobla el repertori que s'han preparat per aquella temporada i després fem la tria i els hi demanem les que volem. Que els encertem o no? No ho sé, però els fem al nostre gust i en els que ens sembla que agradaran. Ara, sempre hi ha qui no li agrada, qui té a dir, però ja sabem que no podem fer content a tothom.
1: Clar que no, no se sap. Bueno, i clar, i a més també hi ha molta diferència, no?, entre sardanes que són més ballades o sardanes que potser són més per escoltar.
0: Clar, nosaltres sempre mirem, a veure, almenys el meu criteri, i en general el comparteixo amb els companys de l'associació. Com ets a plaça, o en una plaça, o allà on sigui, per ballar sardanes, el que tu vols són sardanes balladores, que els sentis, que encara que no puguis saltar perquè ja l'edat no te permet, el cor salta. En canvi, n'hi ha unes altres que són fantàstiques, però vés a un concert i gaudeixes allà. Jo ho veig així. Clar. Hi ha gent que no comparteix com jo, però, esclar, ja ho sabem.
1: Però també és molt difícil posar la balança, no? Perquè també, fins i tot pels músics, no? Pels músics, una sardana de concert requereix molta més, doncs, concentració o el llavi, que potser tenen molts de solos o el que sigui, i en canvi una sardana balladora fa estar content a tothom.
0: També n'hi ha d'obligades, que són balladores, però és diferent.
1: Però és diferent.
0: I també el que, com l'hem triada, jo el que els hi torno els hi enviar i els hi demanem, poseu-me l'ordre, perquè amb això que has dit del llavi, després ells se trien la sardana que els hi vagi millor.
1: Clar.
0: Que si n'hi ha dues de molt... que els castiga molt, per dir-ho d'una manera, que se'ls reparteixin, o a vegades normalment la que també sempre fan més balladora és l'última. No sé si és perquè és que et deixi un bon record o perquè, mira, no ho sé.
1: Sí.
0: Això també perquè cada cobla també té la seva manera, no sé.
1: Sí, no, cada... clar, clar, normal. I quins compositors o compositores agraden més al públic palafrugellenc? Hi ha sardanes que sempre triomfen?
0: Mira, això que em demana és molt complicat, perquè, esclar, jo amb la gent tampoc hi parlo massa. La gent, la meitat de la gent, per mi, no sap ni qui els han composades.
1: Oh.
0: Dic jo, eh? Poder estic equivocada. Sí que hi ha algú que te diu... Oh, no poseu mai d'aquests compositors nous. O no sento mai d'aquelles sardanes que coneixíem, que són tan... que només les sent ja saps el títol, perquè abans no era com ara, que n'hi ha un ventall de sardanes, però tantes i tantes, mils, que bueno, és impossible conèixer-los a totes, no? I, esclar, sempre surt algú que et sorprèn parlant de compositors, però en general, si tu els diessis de qui és aquesta sardana o quin compositor agrada, no sé si te sabrien donar gaires noms.
1: No, clar.
0: Poder estic errada, eh? No ho sé, no ho sé.
1: Però n'hi ha alguna que sigui així molt mítica?
0: I també n'hi ha moltes, no sé, ja ara per dir títols, no ho sé, però n'hi ha que són de tan bon ballar que la gent queda satisfeta. I aquestes no fallen mai. I si alguna vegada ens n'hi poses alguna de complicada, complicada vull dir hasta que sigui més lenta, o així, ai, però que heu triat gaire bé aquesta vegada. O sigui que, esclar, amb tant d'anys te'n vas adonar compte que la gent el que vol és ballar i no els hi compliquis gaire la vida. I que sigui alegre.
1: Clar.
0: Potser algú dirà, què s'embolica aquesta? No ho sé.
1: I a nivell personal, Rosa Maria?
0: A nivell personal, Jo no et donaré pas cap nom de cap compositor, perquè m'agraden molts. I preferir... No vull dir cap, però no... Val més que no em posem cap, no? Però jo, més que tot, el que m'agrada és les sardanes. O sigui, totes les sardanes són tan maques, perquè, no sé, tu estàs ballant, i hi ha gent que et diu, jo estic ballant, no puc contar, perquè si conto no sento la música. A veure, si tu estàs concentrat, estàs contant, estàs ballant, sents aquella música, i sents els instruments que per mi me parlen. No sé, jo... Sí, no sé com ho he d'explicar-ho. I és que totes són tan maques, perquè cada una té alguna cosa. I no en parlem si estàs en un concert. Després sí que t'agraden totes. Depèn. Quasi totes. Ja, no, home, si hi ha una de gaire dormida, després dius, valores el bé que ho fan els músics, però després dius, bueno, aquesta... No és tant del meu gust.
1: Clar, o hi ha alguns compositors que no...
0: No, tothom té el seu estil. Depèn. Jo què sé, no te diré noms perquè són els que em graden, però és un dir. La paraula Francesc Marrós, per dir alguna cosa, és un compositor que tothom, si és que els coneixen, ja saben les sardanes que té. Balladores.
1: I ja vale. Està. Però
0: exemple,
1: a nivell musical...
0: Bueno. Cada un té el seu estil. I el que... Ara avui dia n'hi ha de nous que musicalment poder són extraordinaris, però a l'hora de ballar-los són difícils.
1: Clar.
0: I en canvi els escoltes i els hi trobes...
1: un
0: suc, sí, diferent.
1: Clar.
0: Vull dir, no sé.
1: Clar, és que
0: aquí és cada persona té sí. Els seus gustos.
1: M'agradaria parlar d'un tema que potser els oients del podcast no ho saben, però hi ha dues grans maneres de ballar sardanes, que són l'estil empordanès, que és el que ballem aquí, i el salvatà. Ens podries explicar una mica quines són les diferències principals que hi ha entre aquestes dues maneres de ballar?
0: Jo penso que fins avui encara no se sap el per què hi ha aquestes dues diferències. Per això ve de molt d'anys i em penso que s'ha investigat i encara no se sap. Però nosaltres aquí ballem l'empordanès. I l'empordanès es comença per l'esquerra i s'acaba per l'esquerra. Si puc resumir més o menys quan se compta, t'ho explico.
1: I tant,
0: la sardana,
1: temps, eh?
0: Nosaltres fem 10 tirades. Ara ja s'estan fent servir les de 7. Aquí de moment són les de 10, que és tal com ho va fer en Pep Ventura, i seguim. Fem dues tirades de curs seguides, perquè mentre anem puntejant els acontem, i així sabem a com tira. El mateix fem amb les llargs, amb els de llargs. Un cop ja han passat dos de curs i dos de llargs, tornem a fer dos de curs, però aquests ens parem, i ens parem amb un 3, fent un 3. Tornem a continuar... i tornem a fer el mateix acabant amb un 3. Després fem 4 tirades de llargs, 2 de llargs, que la segona s'ha d'acabar a l'esquerra. Després et pares i venen els dos contrapunts. I els dos contrapunts s'han de començar per l'esquerra i s'acaben per l'esquerra. Com que cap sardana és igual, perquè una pot ser de 79 punts, l'altra de 83, l'altra de 75...
1: Quan vols dir que punts, què vol dir
0: puntejos?
1: Puntejos, què vol dir? Els compassos?
0: Cada punteig que fas amb el peu,
1: sí,
0: o com vas de la dreta a l'esquerra, es marca un.
1: Val.
0: O sigui que en fem 3, el del mig 4, 3 més, 7. Quan tornes a anar a l'altre costat, passes 8. O sigui que les tirades són 8, 8, 8, 8.
1: Clar,
0: eh?
1: I així acaba quadrant.
0: Exacte.
1: I acabes...
0: Però, esclar, després, què hem de fer? Hi ha un sistema de repartiment que, per acabar a l'esquerra, a vegades ve bé, a vegades has de fer un de curt, a vegades has de fer 2 i a vegades has de fer 3. Que això és el que la gent diu, ui, que és complicat tot això. No ho és. És voler-ho prendre i prou. I el salvatà, jo, esclar, aquest no el coneixia gaire. Per el que tinc entès, el ballen allà al Gironès, la Selva, al nord del Maresme... Aquella gent comença per l'esquerra, però acaben per la dreta. I com fan els dos contrapunts, els comencen per la dreta i els acaben a la dreta. Això és el que jo tinc entès. I segons, poder perquè no el conec, em penso que és bastant complicat per aprendre a repartir. Jo diria que més que l'empordanès.
1: No, acaba sent més difícil, perquè per fer-ho quadrar has de fer més filigranes.
0: Sí, i ho compten d'una altra manera. Nosaltres anem directe a fer un 1, un 2 o un 3, per acabar a l'esquerra. I ells en compten menys 10, poc o sé, és una mica embolicat. Si mai n'és de ballar, salvatar, ja ho aprendré.
1: Aniràs fent cas al que crida, al que avisa.
0: Exacte.
1: Aniràs, vale, doncs ara canvio. Ai. Llavors, a Palafrugell, l'estil empordanès és el que predomina, i però tot i això, jo a vegades he anat a ballades i m'he trobat amb persones ballant amb salvatar.
0: Aquí ballem l'empordanès i jo crec que tot l'Empordà.
1: Sí.
0: Ara, si venen gent que són de la selva, suposo que ells o es fan la seva rotllana i poden molt bé fer el seu estil, o si se posen amb una sardana de les nostres, han de seguir com jo faria si me n'anés allà.
1: Tenim un relleu generacional a Palafrugell amb el món sardanista? Hi ha gent jove que estigui interessada a aprendre i, sobretot, a aprendre a comptar i a repartir? Que no, això no només és saber ballar, és també entendre el concepte de com han d'anar doncs, els punts i els compassos de la sardana.
0: Malauradament, jo no ho tinc gaire clar, això. Si la cosa no s'anima, me penso que la sardana aquí a Palafrugell, hi ha molts de llocs que hi ha escoles per mainada, que sí. Però aquí a Palafrugell ho veig una mica, el relleu el veig molt difícil. I clar, hem de pensar que nosaltres tots tenim una edat. O sigui, que si no ens ve gent a darrere, ho tenim clar. Ara bé, jo crec que no n'hi ha pas prou de que l'associació munti ballades i tot això. Jo crec que s'hauria de fer un esforç, començant per les escoles, com un extraescolar. I la mateixa gent del poble, que n'hi ha que diuen, oh, sardanes, a veure, sardanes. És molt trist que diguin, oh, fan sardanes a plaça. No, ensenyar a la gent de casa seva, la mainada, va, vinga, anem a sardanes, que és la nostra dansa. Això haurien de fer, i no ho sé, faríem poble. És la nostra dansa. Si no ensenyem els nostres costums i tot, és molt trist.
1: I no només és la dansa, és anar a plaça, veure't el veí, xerrar un rato, ara vaig a ballar, ara paro perquè no sé què, fan la pausa, i això fa comunió, fa poble, i això és lo
0: maco,
1: l'experiència.
0: Aquest any sembla que a les escoles s'ha parlat bastant de català, dels costums, de la cultura, de tot plegat, i fins i tot hem anat a alguna escola a ensenyar el que era una sardana. La majoria d'aquella mainada no tenia ni idea de lo que era.
1: No,
0: és trist, això és trist. Per això vull dir que tantes coses que es fan extraescolars, posem-hi la nostra dansa, que no costaria pas tant. A veure, si les direccions de pares o el que sigui tinguessin una mica de ganes, la Generalitat jo sé que té gent que portarien a ensenyar-los, perquè és clar, l'associació és molt limitada per poder anar ensenyant, però jo sé que hi ha monitors que si es demanen van i els ensenyen, no sé si un cop a la setmana, no sé, això no ho sé.
1: Sí, però hi ha subvencions.
0: Però hi ha subvencions, clar. I coses, vull dir que una mica d'esforç se podria fer i potser sí que després més endavant hi hauria relleu.
1: Jo el que m'estic trobant, això, parlant de gent de la meva edat, no? Que em trobo que quan som petits potser no ens engresca, però que ens comencem a fer grans, que comencem ja a passar de l'adolescència, ens comencem a engrescar més, a ballar i a aprendre a repartir. Això com es fa? Perquè potser en un nen petit a vegades costa més d'engrescar-lo, però sí que veig gent de la meva edat, molta gent que comença a ballar, no? I potser és una... Perquè de balladors a les sardanes sempre n'hi han.
0: Sí.
1: I sempre n'hi caben havent, vull dir que vull dir que sí. Si no hi hagués relleu generacional,
0: ja s'haurien acabat.
1: Bueno, tindrien 200 anys la gent, saps?
0: Clar, sí. No, bueno, jo poder, com era joveneta també, deien, ui, les sardanes d'aquí uns anys, i ara hi soc, i estem ballant, i ara tots som quasi jubilats.
1: Bueno, la gran majoria,
0: però ja, jo quan veig en una plaça que veig gent de 40, 50, 30, 20, i dic, ui, quina il·lusió que n'hi haguessin forces com aquests. No?
1: Poc a poc.
0: Nosaltres, a veure, amb tota la bona voluntat del món, dos cops a la setmana n'ensenyem gent que vol venir de 8 a 9 al vespre en el pavelló de Mont-ras el dilluns i a Llofriu el divendres. I ara, l'any passat, per primera vegada, el Centre Fraternal, l'associació, va tenir interès que també féssim un curset. I vàrem el dimecres, però va ser ara començarem, a finals de febrer, fins al maig, un curset no massa llarg, però ens va fer molta il·lusió perquè va venir, per mi, gent jove, que eren entre 35-50 anys, que per mi, és clar, una generació més avall, i dius, oh, quina il·lusió. I no sabien gens, no en tenien ni idea, ni havien. I el mes de maig, quan vàrem acabar, ja n'hi havia algun que ja comptava i repartia.
1: Això està molt bé.
0: I bueno, això te fa molta il·lusió. I a partir d'ara tenim un grup, l'associació té un grup de socis, i, esclar, qualsevol ballada que fem, ho faig a saber en el grup de socis, del voltants de... Doncs el bonic és que, jo què sé, a Mont-ras, a Llofriu, a Palafrugell, a la Bisbal, a Terruella, jo faig a saber que fan sardanes, vas allà, segur que troba gent del grup que hem fet, o en un poble, o l'altre, o l'altre. I un que va sol diu, bueno, ja trobaré gent. Doncs pues això també t'emplena, perquè dius, veus, alguna cosa fem bé.
1: I tant, que bé. Amb l'associació teniu algun projecte de futur que us faci especial il·lusió?
0: Bueno, de moment anem fent, que Déu-n'hi-do el que fem.
1: Ja, Déu-n'hi-do,
0: I per l'edat que tenim tots, no podem pas fer gaire més.
1: Però una cosa que sí que volia remarcar ara... Clar, l'any passat vau fer els 30 anys i vareu fer una sortida xula, no?
0: Ai, que m'he descuidat d'explicar-te-la.
1: Bé, però ara...
0: Doncs mira, ara... com hem explicat tot lo de l'any, te la volia explicar i me s'havia passat.
1: Bueno, però mira...
0: Doncs sí, va ser una cosa que, bueno, ens va sortir molt bé, però mai ho havíem fet, de fer una excursió a Montserrat. Perquè sabíem, feia molt poc que ens havíem enterat, però es veu que fa molts i molts d'anys que Montserrat, per allà al mes de... Ara no recordo si és l'octubre o el novembre, fan una trobada de colles sardanistes. I, esclar, ens vam mirar d'enterar com anava a muntar tot això, i parlant amb aquella gent, ens varen explicar que... perquè jo els hi vàrem explicar que fèiem 30 anys. I va dir, doncs, guait, i si volen, en allà fem, bueno, una missa, i després a la plaça de... allà a la sortida, fem la ballada de sardanes amb totes les colles sardanistes, que la veritat s'ha de dir, que sent a mig d'aquella plaça, ballant les sardanes amb tanta gent, aixecant els ulls, veient les muntanyes que t'envoltaven,
1: és tan
0: emocionant, sí. Que la veritat va ser una de les ballades més boniques de la meva vida, de debò, eh? I a l'acabar, les colles que tenien alguna cosa a oferir, per dir-ho d'una manera, ens en vàrem anar en el camí dels Degotalls, que allà hi ha un mur dedicat a en Pep Ventura. Que en Pep Ventura, com ja saps, és el que va fer la sardana llarga, és el que va fer... o sigui, què hem de dir, musicalment, fer la copla.
1: De Figueres, és... no?
0: Sí, però era un senyor que era fill d'un militar que em penso que va néixer a Jerez de la Frontera.
1: Oh.
0: I el seu pare va venir destinat aquí a Figueres. I ell, en vez de ser militar, mira quin catalanista ens va sortir.
1: Mira'l.
0: Bueno, i aquest senyor, es veu que els instruments que es devien... Perquè després em sembla que hi havia el contrapàs o la sardana curta, que era només d'uns 8 punts o així. Jo això no ho conec gaire, eh? Vull dir, poder algú dirà... que m'enredo. Eren uns instruments senzills o que el seu so no li devien agradar prou. I ell, buscant, va ser el que va treure el tiple, va fer la tenora...
1: Clar,
0: segons perquè... ho tinc entès,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, clar, li va acabar posant més claus a la tarota,
0: exacte.
1: I va fer la tenora, i viceversa amb la gralla, i que va evolucionar cap a tiple.
0: Exacte, sí, que sí. Jo crec que la copla és una cosa ben bé nostra, que no és el lloc més del món,
1: no.
0: Me penso.
1: El lloc més...
0: I, bueno, doncs aquest senyor allà, l'organització de Montserrat, perquè tothom més o menys tingui el mateix estil, si vols tu fer un clau votiu, que es diu, és una mena de placa, que la pots fer de ser inoxidable, la pots fer de coure, la pots fer, no sé si hi ha de res més, de ceràmica, i en allà tu els hi dius el que vols posar i ells te la fan fer. I aquest dia, clar, nosaltres hi vam posar el nostre emblema, que és el campanar més la sardana, més els 30 aniversari, el 30 aniversari, no? I després en allà fan una mica de parlament i estan explicant cada associació per què porta aquell clau. I en allà mateix es balla una sardana. I també va ser una cosa molt bonica, diferent de lo que normalment sols viure, i està molt bé.
1: Ai, que xulo.
0: Sí, va sortir bé.
1: Que bé. I hi ha alguna idea que hàgiu tingut amb l'associació sardanista en algun moment de la vostra trajectòria que sempre dieu, ai, això ho hauríem de fer, però encara no heu tingut temps o la infraestructura o...
0: Bueno,
1: no sé. Fem volar coloms,
0: sí,
1: però bé.
0: Aquesta te la volia dir quasi amb la que em preguntaràs a darrere. S'ha parlat alguna vegada de per què no fem una plec. Però la plec és bastant complicat i costós. I a veure, fa molts d'anys, molt abans dels 30 anys, jo recordo de que n'hi havia hagut a Palafrugell. Però no sé per què aquí no hi va haver èxit. I es van deixar. I no se n'ha fet. I la veritat, això és una altra història. Si algun dia tenim relleu jove, ja en parlarem. Però ara, de moment, em penso que amb totes les que fem durant l'any...
1: No, ja és molt.
0: Ja és molt.
1: Però bé.
0: Però jo, és que estès que l'altre ja anem fent coses que ja no sé què dir més. En canvi, la pleca és una cosa que no s'ha fet des de fa més de 30.
1: I com t'imagines l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell d'aquí a 10 anys, posem?
0: M'agradaria, doncs mira, imaginant-me-la plena de gent jove, amb moltes ganes de fer, d'organitzar, de ballar, d'ensenyar. Però, i posats a imaginar, doncs per què no tenir una colla també sardanista que pogués anar en els concursos?
1: Les espigues empordaneses les
0: Exacte,
1: hem de recuperar.
0: Recents.
1: Les hem de recuperar. Ja tindrem nom. És que és xulo el nom, també. Té ganxo.
0: Molt.
1: Em fa una ràbia que no hi sigui? Vinga, va.
0: Animem
1: a ballar sardanes.
0: Animem a la joventut.
1: Sí, i tant. Ostres, jo ho veig, ja. Ja veig el logo i tot, allà amb les espigues, ben mono.
0: Bueno, que mira, per imaginar, l'imaginar rai.
1: I tant, si somies gratis.
0: Exacte.
1: Bueno, doncs això. Mira. Moltes gràcies per haver contestat totes aquestes preguntes i ara ja entrem a la fase final del capítol. Que aquesta fase final són dos jocs molt curtets.

0: Ui, ui, ui, quina por me fas.
1: No! No t'has de preocupar. El primer joc de tots és la ronda ràpida, que has de respondre 15 preguntes en menys d'un minut. Aquí has d'anar ràpida.
0: Val? A veure.
1: O sigui, no hi ha preguntes, respostes correctes o incorrectes. És més correcte, has d'anar a la idea. Val? I aquests 60 segons comencen ja. Gegants o capgrossos?
0: Gegants.
1: Diables o bèsties?
0: Bèsties.
1: Seny o rauxa?
0: Seny.
1: Botifarra o xulla?
0: Botifarra.
1: L'instrument de cobla preferit?
0: Tenora.
1: Ballar amb espardenyes o amb sabates?
0: Espardenyes.
1: Punts lliures, sí o no?
0: No.
1: Sardanes o ball folk?
0: Sardanes.
1: Ballar o mirar?
0: Ballar.
1: La millor festa major?
0: La nostra.
1: Quina? Quina de les nostres?
0: La festa major de Palafrugell.
1: Ah, la de l'estiu. La d'estiu. Santa Margarida. Quin... És que com que tenim la festa de primavera o tot... quin personatge famós es mereix que li facin un gegant?
0: Ui. No sé.
1: Vinga, va, digues un nom.
0: No me'n surt cap. A tu.
1: Gegants preferits?
0: En Pitu i la Lluna, i ara en Martinet.
1: De quina colla castellera series?
0: Ai, no els ho conec temps, gaire.
1: Temps.
0: Les colles castelleres, els nons, no ho sé.
1: No te preocupis, home, és que aquí no som terra de castells no. Gaire. Aquí hi ha els Millons de Santa Cristina, Figueres i els Marrecs de Sal, però poc ja, més, clar, sí. Clar. Bé, quasi, ens hem quedat a 4 preguntes, eh? Quedava poc, eh?
0: Bueno,
1: quasi. I ara ens n'anem a la segona prova, al segon joc. Que aquest joc són 4 preguntes de Palafrugell, que si les saps està bé, tindràs un punt a cada pregunta que contestis correctament, i si no, doncs no passa res. La primera pregunta és... Quins són els 8 capgrossos de Palafrugell?
0: Ui... El pirata, en Fetxenda, i els altres no els hi sé els noms.
1: No?
0: No.
1: Hi ha 3 parelles.
0: La pagesa, en
1: sí,
0: penso.
1: Sí, hi ha els 2 pagesos.
0: Sí.
1: Llavors hi ha... Representen una mica les feines d'aquí, eh? Jo en els pagesos.
0: Sí, però...
1: Llavors si vas cap a Llafranc i tal, tindrem els...
0: A pescador.
1: Els pescadors. I llavors, sí, la indústria d'aquí...
0: Ah, sí, el surer.
1: Els tapers.
0: Els tapers. Ja està. És veritat. Mira que, no, que m'agraden, eh?
1: Un punt. La segona pregunta. Qui és la coreògrafa del ball del festeig dels gegants de Palafrugell?
0: L'Eulàlia Hurtal.
1: Molt bé, veus? Ja t'he dit jo que te la sabries. I tu, ai, no et reis. La tercera pregunta, que aquesta també te la sabràs. De qui és la famosa sardana L'Empordà? La sardana que ha donat nom i vida als nostres gegants. Sí que te'n recordes. Comença per la M. El nom és E. I acaba amb Enric. Enric?
0: Ah, m'he quedat en blanc.
1: No passa res.
0: Juro.
1: Enric Morera.
0: Sí, home, i tant. Però m'he quedat en blanc, ho sento.
1: Però això passa, no passa res. Perdó, Enric Morera, no passa res. I l'última pregunta. De quin color és la camisa de la nova colla gegantera de Palafrugell?
0: Granat, eh?
1: Molt bé.
0: Sí, el meu net en té una, també.
1: Ah, ja, és veritat, que li toca el tambor. Sí, sí. Doncs mira, 3 punts, està molt bé.
0: Bueno, i que em perdoni l'Enric Morera.
1: Serà possible. I ara res, l'última pregunta de totes. Si poguessis portar algun bocí de cultura popular a algun indret del món, què hi duries i a on?
0: Mira, és tan gran el món que jo em penso que no marxaria de Palafrugell i la faria aquí mateix amb homenatge a tots els socis i a tota la gent que estima la sardana.
1: Una ballada.
0: Una ballada.
1: Una ballada.
0: No cal anar a l'altra punta de món, que poder seríem sols.
1: Bueno, qui sap, eh? Potser la gent veuria una rotllada i diria que encara s'hi posarien. Bé, doncs, Rosa Maria, moltes gràcies per la feina constant, sovint invisible, però que és imprescindible perquè la sardana i les tradicions continuïn vives a Palafrugell. Així que gràcies i per haver vingut també a Entre Pitos i Llunes.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i en nom de tota l'associació.
2: Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
2: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Cinc anys amb Ràdio Palafrugell.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
5: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sanz, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
6: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: 5 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest divendres 19 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Panorama per a retratar de David Perpinyà, una activitat dirigida a tots els públics i amb entrada gratuïta. I aquest divendres a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell hi haurà el monòleg Per fi me'n vaig amb Carla Sans dins el cicle de comèdia de la Costa Brava Sonats. Les entrades ja es poden comprar i s'han de comprar al web sonats.cat.
5: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell.
6: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Till I Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració de luxe. Saxé és un artista barceloní que ens porta connectats, una cançó de pop urbà, fresc i energètic.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: 27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat, la cançó anomenada House Tour,

Diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina, col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve amb aquesta cançó que escoltem i que es diu Cupido.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Una de les cançons que us portem i guanyadora d'un dels premis Grammy 2026. Estem parlant de la cançó de la banda sonora de la pel·lícula F1 The Movie, la pel·lícula Fórmula 1 amb Chris Stapleton, el cantant de l'Accident Kentucky, i aquest tema amb el qual ens acompanya. La cançó es diu Bad As I Used It To Be.

Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50 Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: 50 amb Rafael Corbí.
1: La vida s'ha accelerat d'una manera brutal. Les gestions de la feina i la vida sobrepassen el que podem fer en les 24 hores. El que realment trobem a faltar és la vida lenta. La santfeliuenca, la Marta Rius, ens porta una de les cançons del seu disc anomenat L'endemà. Precisament amb aquest nom i amb un èxit convertit en cançó, es diu la cançó Vida lenta. Escoltem, doncs, a la Marta Rius.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Carguaix Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carguaixcostabrava.com.
3: Aquesta és una cançó de la cantant britànica Lola Young, publicada originalment el 2024. Messi era una cançó del seu àlbum This Wasn't Meant For You Anyway, que recuperem, perquè sí, perquè torna a estar de moda i torna a ser un èxit. Lola Young amb Messi.

Des del 17è àlbum de la seva carrera, el cantant canadenc en Bryan Adams ens porta aquesta cançó, A Little More Understanding, un dels seus darrers èxits.

0: Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent camí el passat 2025 i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben lluny.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
4: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

Així sonava la música de la formació barcelonina Siderland, que avui ens acompanya al Top 50 amb aquest tema anomenat Si mai vols tornar.

encara triomfant amb el seu single Es busca catalaneta, la banda Neon ens porta un nou senzill, una nova cançó que de ben sensuta triomfa entre nosaltres. Una rumba pot fresca, divertida i molt de caràcter. Això és Guapíssima. La família Valls s'ha unit per portar-nos Presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix. Un excel·lent i elegant tema.

0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme. Tú que al tiempo versos puedes susurrar,

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriba moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Allan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor, al número 80, però també la recordarem.

Rich Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lie With Me in a Field of Stone, gravada per Tanya Tucker, i aquella icònica interpretació de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once You Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

Com hem dit, algunes de les seves cançons més icòniques, de fet, les va portar al número 1, cosa que no va aconseguir mai de manera individual, excepte al Canadà, on sí que hi va arribar el 1984 amb aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs, com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone, de la Tanya Tucker, i després el Take This Job and Shove It, de Johnny Page, que el Club del Country homenatjant David

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el Country Classics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell, i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats, que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic a Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment, amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

El record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part als anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Campbell van enregistrar les seves cançons. Però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

una tasca la de Cliff Downs com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Don Schlitz, a qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kendall, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Kendall amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, el músic Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Love Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva. A part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalene, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tammy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy the World Align de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

no. Així hem escoltat Jerry Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment, a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crumpt era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton. Però, a més, ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, Pacey Don't Down, American Pride, All In Pictures, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat en multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86. Ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumpt, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell hi participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament, Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

Benvinguts al Ningú no és perfecte. He-Man i els màsters de l'univers són sinònim de la infantesa de molts dels que érem nens als anys 80. Ara arriba el projecte més ambiciós que s'ha fet amb els màsters des dels anys 80, un autèntic blockbuster, la mena de pel·lícula que somiàvem veure quan érem nens. Avui analitzarem Masters of the Universe 2026. M'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en David Callahan Ruiz i en Paco Cabero. Qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el blog amb crítiques de cinema, disponibles tant al web com al canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. Acompanyeu-nos en un viatge pel fantàstica Eternia, un planeta d'aventura, màgia, esperança, humor i nostàlgia que ens ha fet sentir el poder de Grayskull. Comencem!

0: I després d'aquesta petita història dels Màsters de l'Univers, ara sí comencem a parlar d'aquesta pel·lícula estrenada aquest 2026 i tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
1: Gràcies. No sé què faig aquí, però bueno.
0: Bé, tu vens una mica com la que no sap ben bé com funcionen els Màsters, no, però has vist la pel·lícula, no?
1: La pel·lícula, doncs ja però els dibuixos animats no sé si els vaig veure, no tenia joguines, en fi, que...
0: No, ni Xerra, que és el que...
1: No, que jo no sé.
0: Tu eres
1: no
0: de Barbie, sé. De Mattel.
1: Sí.
0: Faltava Xerra, doncs.
1: Sí.
0: Bé, i tenim dos autèntics màsters de l'univers. Per una banda, en David Callahan Ruiz. David, què tal, com estàs?
2: Hola, bones. Pues molt bé, aquí disposat a disseccionar aquesta pel·li molt esperada, jo crec.
0: Molt esperada.
2: Molt esperada. I que crec que ha arribat una mica tard, però bueno, ja en parlarem.
0: Sí. I en Paco Cabero, també un altre col·leccionista també doncs, molt malaltís d'això dels Màsters de l'Univers. Què tal, Paco? Com estàs?
3: Bé, molt bé. Estic eternamente encantado d'estar amb vosaltres. És un plaer fer el programa d'aquesta pel·li i sobretot dels Màsters de l'Univers que han fet que m'arruïni diverses vegades.
0: Ja, tenen aquestes coses. Bueno, primer vas intentar arruïnar, suposo, els teus pares i al final, pues...
3: No es van deixar arruïnar i tu i jo tenim algo en comú, que és no haver tingut mai el castell de Grayskull i això ens ho pagaran en aquesta vida o en l'altra, com et pares.
0: Tens tota
2: jo tampoc, jo tampoc, però... jo tampoc l'he tingut mai,
1: Nois,
2: jo vaig tenir el castell de Playmobil, que crec que no és el mateix, però bueno.
3: No. Jo tenia només... ara fora conya, ja ho explicaré després. Van equivocar els meus pares i em van regalar la trampa d'Ordax en comptes del castell de Grayskull. Perquè ho van veure tot igual i quan jo vaig obrir la caixa vaig veure la trampa aquella que tenia un guà en forma de ser i vaig dir, vale, papà, mama,
0: no era això.
3: Que hablar de residències.
0: Doncs va, vinga, anem a parlar de la pel·lícula.
1: Abans de continuar, només suposo per consolar-vos, en una entrevista que han fet els actors, l'actor que costarà de dir que és en Johannes Haukur Johannesson, que fa de Fisto, tampoc li van regalar el castell de He-Man i tenia el d'Skeletor.
0: De la serp.
1: I llavors ell diu que tenia un amic, que això segur que podeu compartir la mateixa història, que sí que el tenia, i llavors anava a casa de l'amic a jugar amb el castell com Déu mana, no? I diu, lo guai de l'Skeletor, del castell... Bueno, és un castell, no? L'Skeletor. Sí. És que tenia com un filtre i podies canviar la veu, no? I te distorsionava la veu.
3: Tenia un micro, sí.
1: Vull dir que no sou els únics, tu. No. Que fins i tot l'actor de Masters tampoc tenia aquesta joguina tan preciada.
3: Jo, aquest actor hauria d'estar tan chiquito, no? Per lo de Fisto.
0: Ahir, ja comencem.
3: Vale.
0: Va, anem a parlar de la pel·lícula. Us demanaré unes opinions generals, anirem desgranant. Jo d'entrada he de dir que és la pel·lícula que jo volia veure de petit. És a dir, aquella pel·lícula que l'any 87 vaig anar al cine, que tenia moltes ganes de veure i que no vaig veure, l'he vist ara. És com deies tu abans, David, arriba una mica tard, però al final ha arribat. I és una pel·li que jo sobretot valoro per l'emoció, no? I al final què és el cinema si no és emoció? I per mi ha estat molt emocionant i a mesura que anaves veient coses i tal, inclús al final que acabes quasi amb la llagrimeta, amb aquell homenatge que fa la sèrie de Filmation. Vull dir que, no sé, té per mi un component molt emocional i també aquest component de tenir un somriure tota l'estona que estava veient la pel·lícula a la boca, no? I a partir d'aquí, si voleu, anem desgranant i anem dient cosetes i què us ha semblat a vosaltres.
1: Per mi ha estat una pel·lícula entretinguda, de fantasia, però m'ho he passat molt ben feta. Els actors jo crec que ho fan superbé. Hi ha química, hi ha un sentit de l'humor que està molt ben encaixat, hi ha diàlegs que alguns són per emmarcar. I sí que em va recordar alguna cosa de la meva infantesa d'haver-ho vist de dibuixos, eh? Però no tinc aquest vincle tan fort emocional que teniu vosaltres, però com a pel·lícula a mi em va agradar. És entretinguda.
2: Bueno, jo anava amb... No confiava molt en aquesta pel·li i havia vist els tràilers que lluïen bastant bé i haig de dir que m'ha sorprès positivament, la veritat. Jo crec que és un entreteniment de principi a fi. Potser hi ha algun moment a la pel·li que divaga en excés, I he vist els tràilers que lluïen bastant bé i haig de dir que m'ha sorprès positivament, la veritat. Jo crec que és un entreteniment de principi a fi. Potser hi ha algun moment

0: Jo crec que també s'ho ha passat bé. Hi ha gent de les noves generacions, els fills d'aquests, que, no?, d'aquesta generació, que s'ho han passat bé. I així com a general, jo diria que ha estat una adaptació molt, molt reeixida, eh? Molt, molt ben feta. I bueno, després parlarem amb d'algunes altres cosetes o traurem punta, però jo m'ho he passat teta, la veritat.
1: Bueno, jo he de dir que, a diferència de l'Ignasi, cada cop que l'Ignasi em passava el tràiler per WhatsApp, em deia, mira, ja ha sortit, jo em portava un xasco. No li volia dir al pobre Ignasi, perquè sé que ho feia amb il·lusió, però jo cada cop veia un CGI que deia, però aquesta... O sigui, jo, al Castell de Grayskull, el primer tràiler, vaig dir, és un render que no està acabat. No, he vist que després de la pel·li és el mateix render. Però a mi la pel·li sí m'ha agradat. Jo defenso les dues, la del 87, de Canon, i aquesta.
0: No, jo també, Paco. Jo sóc superfan d'en Dolph Lundgren i aquella pel·li de la Canon, Sí, sí.
1: Buen destino. No,
2: a mi no m'hi trobareu, però bé, endavant. Vull dir, sí, me la miro un carinyo amb els anys, Però per mi va ser una pel·lícula decebedora al màxim.
1: Tu tens la meva edat un any més. No pots dir decebedor amb 7 o 8 anys perquè no saps què significa aquesta paraula. Sí. Llavors...
2: Però jo recordo que més vam anar amb els nens, els amics de classe, que eren fans dels màsters, i vam sortir tots cagant-nos amb la pel·lícula. És el record, perquè no s'assemblaven res amb allò que jugàvem i allò que havíem vist. Aleshores, va ser un xasco, sí, sí.
1: Però, ojo, que els ninos ja eren diferents dels dibuixos animats. Llavors, el xasco ja era... Ja t'estaven preparant pel xasco, perquè tu veies els ninos, que eren guerrers de precincats quasi, amb cara de mala hòstia, després veies la sèrie, que era com queer. Llavors ja t'estaven preparant pel xasco.
2: Cosa que li ha tret molt de punta aquesta adaptació,
1: Sí, sí, sí, correcte. I el resum és que m'ha agradat molt, l'he vist dues vegades, en castellà doblada i en versió original, i molt bé. Sí. M'ha guanyat més en versió original que doblada per una sèrie d'acudit. No, però bé, molt bé. Estic content d'haver-la vist en pantalla gran i és una llàstima el que està fent en taquilla.
2: Sí, sí, d'això també doncs, ja en parlarem. De totes maneres, crec que funciona molt la pel·lícula com una adaptació de la sèrie Filmation, no? Que és veritat que sí que veu d'altres referents, d'altres adaptacions, no? Inclús veu o té algunes coses de l'adaptació de la Canon, poquetes, també de còmics o altres sèries animades, però sobretot el gran referent és la sèrie de Filmation, perquè no deixa de ser la pel·lícula un viatge a la infantesa, no?, de tots aquells que vam jugar amb el Masters, vam veure la sèrie d'animació, que aquí doncs, va començar a emetre's a TV3 l'any 89, però que anteriorment, doncs, o a través de VHS o tele francesa, etc., l'havien pogut veure alguna cosa, perquè recordeu que la sèrie és del 83 fins al 84, no?, i crec que és una pel·lícula que els fans segurament la disfrutaran. O sigui, ja sé, Marta, que estàs aquí, que no coneixes massa aquest món i que l'has vist en aquesta pel·lícula.
3: La meva perspectiva era darrere d'una valla. És a dir, jo veia els nens jugant amb això i veient això, i a mi no m'interessava gens, perquè era molt masculí, No sé si ho veieu, però sí, era molt masculí.
2: Sí, sí, sí, jo ho sabíem, però així eren els herois als anys 80, no? Eren molt masculins.
3: Sí, sí.
2: D'aquesta manera, aquesta adaptació també juga amb aquest fet, no?, de que una cosa tan masculina als anys 80, com la podem mirar a dia d'avui, no?, sense...
3: Sí, però hi ha una frontera, està matisat, està molt bé, perquè no cau tampoc en un estereotip massa suat d'avui dia, és a dir, amb el missatge, no, allò, la pancarta allà... No, està molt bé, està trobo molt ben trobat l'humor, o la manera de, no? Perquè a mi m'ha agradat molt, que no sé vosaltres, el personatge d'Adam, que a les dibuixos doblats en català li diuen Adam, que consti, Adam. El personatge d'Adam, o d'Adam, és molt bo, o sigui... Ell treballa en una secció de recursos humans que fan cursos de no conflictes, no?, de resolució de conflictes, que això doncs, s'estén bastant a les empreses, a qualsevol, i després, clar, es troba amb el que fa la CAP, no? És com hi ha una realitat i aquesta realitat la porta després a Eternia i ell és més que múscul, que això és el que m'ha agradat. Que només amb múscul no pot ser el màster, no? Vull dir que has de ser algú més, el teu regne necessita algú més que això, no? I potser és el canvi, no?, dels 80 aquí.
2: Sí, però a mi tot això tampoc li resta, perquè crec que la pel·lícula també té èpica, és molt emotiva, sí, també en alguns
3: moments.

0: I molt de múscul tothom, eh?
1: Sí, bueno, clar, és que és el que toca, són els màsters de l'univers, aquí és que...
0: És, és que veig en David amb la samarreta i el múscul, no... David, on és?
2: Però tampoc els he trobat tan musculats, que podia haver estat una cosa molt exagerada si haguéssim anat realment... Els ninos eren hipermusculats.
0: Home, però això és irreal, aquests cossos són irreals. Els ninos són irreals.
2: Però vull dir que la pel·li està bé, està adaptat a la justa mesura, no han fet, no? Ni el seu... No sé, no s'han passat. En Paco
0: aixeca el dit.
3: Jo crec que He-Man hauria d'haver estat més catxes.
2: Sí, això aquí t'ho m'ho diu, ja.
3: I passa una cosa, que quan és Adam a la Terra està més quadrat que quan és He-Man.
0: Perquè
3: la camisa rosa aquesta sembla d'un culturista. No, en sèrio, està quadradíssim. I llavors, quan es transforma en He-Man, és menys quadradí.
2: Jo crec que, en general, hem d'entendre que és una pel·li d'origen. És la primera vegada que es transforma en He-Man i tampoc està tan quadrat. Independentment d'aquestes, no?, d'aquestes irregularitats en el muntatge que diu en Paco, no?
1: Però de totes
2: maneres...
1: Jo crec
2: que és un He-Man que, més endavant, no?, pues, jo això ara mateix m'ho menjo.
0: El lector Nicolás Galitzine, que l'hem vist, o jo l'he vist amb l'Ignasi fa poc en aquesta pel·lícula de... Ship Detectives, no? Les ovelles detectius.
3: Meravella de peli, eh?
0: Meravella de peli. Tu el veus allà i no és He-Man. O sigui, el canvi brutal, que més ho diu, que s'hi va posar mesos abans amb un entrenador, amb una dieta, fent molt de pit, aixecant pes, que acabava baldat, el que aixecava llavors, que ara ja no, perquè ara ja no, per suposat, no segueix aquest entrenament. Han parlat dels entrenaments i l'actriu, la Camila Méndez, que fa de Tila, també es va entrenar a consciència, diguéssim, no? Per augmentar volum i tal. Jo el veig molt bé. Què voleu que us digui? Si jo he mirat Masters de l'Univers és per veure en Nicolás He-Man tal i com el recordava.
1: És un actor que ha fet molta comèdia romàntica, no? Té una pel·li a Amazon que, de fet, allà va tenir bastanta repercussió, Red, White and Royal Blue, també a Amazon La idea de tenerte, o sigui, és un actor que ha treballat molt dintre d'aquest gènere, i aquí és un He-Man... O un Adam també adaptat al dia d'avui, és una mica maldestre, no? Té aquesta cosa, és un bon jan, té bon caràcter. El personatge no és el típic heroi, inclús quan és He-Man no és el típic heroi vuitantero net en aquest aspecte. I crec que l'actor, el que li atorga el personatge és una dolçor, perquè crec que és així, que desafia aquest concepte clàssic de la masculinitat que parlàvem, no? I fa que tingui més capes i que sigui més actual d'aquesta manera el personatge. La veritat és que la humanitat el fa més heroi que no pas els músculs, com deies tu, Marta, i d'aquí podria ser el missatge de la pel·lícula, però crec que ell és molt carismàtic, s'ha representat molt bé el cor enorme que té el personatge, i jo he trobat un He-Man més humà, potser, és més fàcil connectar-hi, tant doncs, amb la part que és petit com la part que doncs, ja veiem que ha crescut, la terra, que s'ha fet gran, etc. No? I no sé, jo he trobat que bueno, m'ha resultat fàcil connectar-hi.
3: Sí, no, el personatge d'Adam està molt guai, vull dir, per tot el que has definit, sí que és una mica ximplet a vegades, no? Una mica massa...
0: Jo diria confiat, no? També
3: confiat.
1: Bé, parlem del director, que és en Travis Knight, que aquest senyor doncs, ve de fer pel·lis en acció real, Bumblebee, però que també n'ha doncs, treballat amb moltes en animació. De fet, és una de les cares visibles de Laika, no? Aquesta productora d'animació amb stop motion, va fer Kubo i ara té pendent una altra pel·lícula que l'ha dirigit ell, que s'estrena a l'octubre, que és Wildwood. Per tant, haurà estrenat dues pel·lícules en el mateix any, tot i que la Laika segurament deu fer molts anys que deuen estar treballant per la complexitat, no?, que implica tot això. I crec que ha fet molt bona feina, no?, que mostra molt amor pel material original i es nota que és un fan dels Masters. Vull dir que aquest home segurament està molt malalt d'això.
0: Ja t'ho dic jo que sí.
1: Ja, no, sí, es nota. I el guió ha estat de Chris Butler, que també doncs, ve de Laika i que va fer, per exemple, escriure i dirigir Paranorman i és un dels guionistes també habituals de Laika. Per tant, jo és que l'equip creatiu darrere d'aquesta pel·lícula, un 10.
2: És un humor ingenu que cau bé. Els personatges també... L'humor l'has de saber expressar, no? Els gags, les cares... Jo crec que tots els actors estan una mica en aquesta línia. Crec que, per exemple, aquell gag final, no?, de dir, ara es va canviar, ho sap, no?, que ja sabem que és ell, no? No sé, té cosetes que són d'humor simpàtic i que no, saps? No, a mi m'ha agradat aquest to.
1: M'ha recordat el Sideku...
2: En plan sèrio, jo no sé si hagués... Perdó, no sé si hagués funcionat tant un He-Man pres molt en sèrio.
1: Jo per crec exemple, que no, però...
2: La de la Canon es prenia molt en sèrio a si mateixa, que jo l'estimo molt, aquesta pel·li, però jo crec que es prenia massa en sèrio per l'època i sobretot pel pressupost que tenien. I aquesta, en canvi, ha tingut una mega producció i tampoc es pren molt en sèrio, en el bon sentit de l'expressió, i jo crec que això, ostres, és molt positiu, fa que sigui molt més simpàtica i que entri molt millor.
1: Perquè jo crec que, o sigui, els moments que són èpics, que t'has d'emocionar i que són moments sèrios, hi són, i tenen el seu pes important. Jo crec que l'humor no li resta en aquests moments, a mi no m'ha restat. I m'ha recordat, si he de comprar amb algú l'humor d'aquella pel·lícula de Dungeons and Dragons, que tampoc no va funcionar massa en taquilla, que també tenia aquest, crec, aquest tipus d'humor que també recull aquesta pel·lícula, no?
2: Més... Una pel·li molt divertida, per cert.
1: Molt divertida, sí, sí. Sí, sí.
3: I funcionava molt bé com a pel·li, vull dir, fins i tot, sí, si no sabies res del lore de... Hòstia, el lore, eh? Ara tothom diu lore.
1: Sí.
3: Ah, hem de parlar del lore.
1: A mi m'ha agradat, no sé també què en penseu vosaltres, la manera com gestionen des de l'humor també el nom dels personatges, perquè realment, o sigui, les joguines tenen uns noms que semblava que li hagués posat un nen petit, no? Perquè a fi al cap al públic érem nosaltres que érem nens petits aleshores, per tant ens encaixava molt bé que He-Man fos He-Man, que Skeletor fos un esquelet, que Fisto és el que té el puny, o sigui, una cosa bàsica que funciona...
2: Si fa, el propi He-Man fa un acudit de el nom que s'ha autoimposat, sí. No? De He-Man.
0: És redundant, no? És ell,
2: sí,
0: home.
2: No, fa, no sé, fa gràcia. A més, se'l queden mirant com, en sèrio?
0: Però, mira, David, fa gràcia avui dia. Avui dia que no cal reafirmar tant. Això als 80 potser no hagués fet la mateixa gràcia. Perquè...
2: No, però no pretenia fer gràcia. No. Era el context de l'època. Era un altre moment.
0: Però que està molt ben, molt ben trobat. A més, al final de tota la pel·lícula. És el colofó, és la cirereta.
1: No,
0: em va fer riure.
1: I el tio diu... No és una mica macho el nom?
0: ell mateix
1: ho diu, no? Bueno.
2: És que no sé si ho hem dit. Jo penso... que era molt difícil adaptar He-Man als temps d'avui,
1: sí.
2: I que la cosa sortís més o menys bé. Era molt difícil, perquè no deixa de ser una sèrie una mica absurda amb un tio que va amb taparrabos i és una barreja surrealista de ciència-ficció i espasa i bruixeria, que jo la compro, eh? Però avui en dia aquestes coses són com una mica... No saps... Bueno, i ara esteu dient que en taquilla sembla que no funciona tot el bé que voldríem, no?
0: Que aquesta pel·lícula, anys enrere, hauria funcionat. Vull dir que és que no s'entén.
1: Sí, de totes maneres, després ja en parlarem quan abordem si és que hi haurà seqüeles o no, però els senyors d'Amazon estan bastant poc preocupats respecte a la taquilla, perquè ells tenen molt clar que el seu és una plataforma, que el cine, el que vingui, és un extra de les moltes coses que signifiquen. No només perquè on dona realment els calés o pot donar els calés realment és en la plataforma, sigui a través d'anuncis, perquè a Amazon ja sabem que li agrada molt els anuncis a la seva plataforma. Fixeu-vos en la quantitat de product placement que té aquesta pel·lícula. O sigui, des de la metàfora de la Coca-Cola sobre el contingut de l'espasa de poder, no? Des de que quan salta de l'autopista hi ha un camió d'Amazon... O sigui, és una plaga de product placement.
2: Precisament per això, jo crec que hi ha la voluntat de tornar a vendre ninos o el merchandising, bueno, i aquestes coses.
1: Evidentment.
2: Jo trobo poca publicitat.
1: I si vols parlar general, de la quantitat de ninos que s'estan venent des de que ha sortit la pel·lícula altra vegada, pues, és un altre tema. Que trobareu... O sigui, que els ingressos d'aquesta pel·lícula li poden arribar de moltes maneres i Amazon controla tot el mercat. Producció, exhibició, tot.
2: Anirà a més llarg recorregut, jo crec, aquesta pel·li.
1: Sí, sí.
2: Crec que funcionarà, anirem veient amb les setmanes i els mesos que va fent el seu calaix.
1: I de la resta d'actors, abans d'anar amb la pel·lícula, què us han semblat? La resta, que bueno, tenim a Camila Mendes, Idris Elba, Morena Baccarin i Alison Brie, per dir potser les cares més conegudes, no? Man at Arms, Roboto que es veu, en aquest cas de Kristen Wiig, Ramen, etc. O sigui, tots aquests personatges que van apareixent, i el propi Jared Leto, que posa la veu a Skeletor, que per mi és la millor interpretació de la seva carrera.
0: Sou molt cruels.
1: Perdona, no, no, no, no, és que clava l'Skeletor de la sèrie de dibuixos animats.
0: És que, tal com has dit, semblava que en Jared Leto no hagués fet res de bo en la seva carrera cinematogràfica.
2: Bueno, jo no dic això, però...
1: No,
2: però a mi m'agrada molt l'Skeletor.
1: Però és veritat que, jo que sé, a l'última de Tron, allà, es passeja.
0: Quina pel·lícula.
3: Jo dels actors i de les actrius he de dir que l'Alison Brie està desapareguda, és a dir, jo li hauria tret més tita a Evelyn, perquè a part l'Alison Brie té una viscòmica molt guai.
0: M'encanta.
3: I la tia és molt guai. La Kristen Wiig fent de Roboto és un dia de gravació mitja hora, dona'm els $2 milions. I igual, a mi la Kristen Wiig és de les actrius de comèdia americanes que més gràcia em fan. La Tila està molt bé, la Camila Mendes. Vull dir,
1: sí, sí, brutal.
3: I té hi ha moments que és quasi més important que la de Miang Himan i està molt guai. I la Morena Baccarin, igual, em passa igual. Està una mica desaprofitada, però clar, també és que és la fatillera, les Forsters. Però bueno, no sé, també han agafat com sex symbols dels darrers 20 anys per matures com nosaltres. És a dir, perquè jo la Morena Baccarin jo no la coneixia i em vaig enamorar d'ella a la sèrie de Gotham, que feia que va estar totes les temporades, i el seu marit a la vida real és el James Gordon d'aquella sèrie de Gotham, que feia en parella també. L'Alison Brie, no sé si heu vist una sèrie de fa 7 o 8 anys que es deia Glow.
0: I tant, m'encanta.
3: Brutal, aquella sèrie.
0: Brutal.
1: Bueno, ve de Community, que vull dir que ja és una...
3: Sí, i fa poc també la pel·li aquesta que va fer amb el seu marit, amb en Dave Franco, la de Together, no?
1: Sí,
3: la...
1: sí, sí.
3: La de Pegaos, no sé com es diu en castellà. Sí,
1: Together. No, se va traduir, Together.
0: Mira que si li dius Pegaos a aquella pel·li, no t'hi va ningú, eh?
3: Enganxaos.
1: Així.
3: I no, però clar, són papers secundaris, però jo la Evelyn, per exemple, i tot i que m'agrada molt la Alison Brie, em quedo amb l'Evelyn de la pel·li del 87, perquè era dolenta a rabiar, amb aquells ulls blaus naturals que eren seus, que feien por. La tia tenia... adorava l'Skeletor, però era dolenta. I aquesta és com Sadomaso, passió por ti. Vull dir...
1: M'agrada que em maltracti Skeletor, eh? Sí, aquest punt.
3: I no sé si amb les noves generacions això s'hauria de veure a pantalla, perquè s'està posant una moda de noies joves de 17-18 anys que, bueno, pues,
0: de sotmetres, no?
3: La mia i me dejo, saps?
0: Sí, de submissió. Ei. Tornem a la submissió. A mi m'ha agradat veure l'Alison Brie, però és cert que si jo pensava, sense saber el context del personatge, que per estar amb Skeletor has de ser molt dolenta, també, no? Vull dir, a més, ella té poder. És que no, vull dir, té poder, és poderosa aquesta bruixa. Llavors, hi ha algun moment que no sé si és per com va la sinergia del diàleg de l'humor, sobretot, perquè a vegades sí que hi ha aquesta deix de comicitat que queda ella per sota d'ell, no? O per, d'alguna manera, no sé si o se sobreentén i... El diàleg no acaba de brillar ella perquè ell tingui més protagonisme, d'Skeletor, o perquè és histriònic i hem de posar el foc que ell és histriònic i és un dèspota, saps? Hi ha algun moment que recordo que em penso que l'Skeletor es posa poètic, que això fa molt de riure, i diu així, clamant al cel, no? Com vol, no sé si vol invocar la màgia, i diu unes paraules molt poètiques i clar, queda fatal, perquè no li surt bé, perquè ell no ha de ser el portador d'aquesta màgia, no? I ella fa com una mirada, que les, el que deia en David, les mirades també compten quan fas un gag, que ho fa molt bé, però en aquell moment podia haver estat encara més important i més potent, no? La reacció de la bruixa, que per algú és bruixa, que en la nostra època les bruixes tenien poder i eren força dolentes, no sé, però... Sí, potser li ha faltat, això que dius.
1: Bueno, perquè té un paper més secundari, però...
0: Però apareix força en pantalla.
1: Sí, la pel·lícula més és que hi ha molts personatges, no dona, o sigui, no es pot tractar bé a tots, aleshores es concentra, crec, en els que s'ha de concentrar i la resta, pues, mira, ja arribarà la seqüela algun dia, no? Però vull dir, és que no hi ha temps per més. Vull dir, és que...
2: Sí, la pel·li està, jo crec que està al límit de saturar amb els personatges, eh? Que jo entenc que, no?, els que som una mica més fans, doncs mira aquest, però està al límit, no? I jo crec que no dona temps a desenvolupar, no?, tots els personatges, fa pinzellades, i jo crec que la Fatillera i altres personatges, doncs, queden més en un segon pla. Però per mi, tot i que en He-Man ha estat el lector, ha estat una, hòstia, una grata sorpresa. A mi en Jared Leto m'ha encantat. M'ha encantat. Sí, sí. I li ha donat aquest punt tragicòmic, no? que jo entenc que ha de tenir l'Skeletor. Però, ostres, jo, a mi m'agrada molt. No m'esperava que l'Skeletor marqués tant, no? El tempo narratiu en la història, i això que tampoc és que surti tant, no? O sigui que, bueno, clar, però a mi m'ha agradat.
1: Jo penso que també el gran secret de l'Skeletor, i no només de l'Skeletor, és que tots són prostètics. És a dir, no tenim un Skeletor digital ni personatges digitals. O sigui, és el propi Jared Leto embotit en un vestit, que a més el tio, com que no es podia posar una calavera, es va pintar la cara de vermell simulant ser sang, cosa que va sortir de la seva pròpia iniciativa, perquè la gent que el veiés allà al plató s'imaginés la calavera o que veiés la seva cara xunga, no? Aleshores, bueno, en aquest sentit, molt bé l'actor, i sí que és veritat que la veu, doncs, l'hem vist distorsionada una mica, etc, però és que és el que toca, i ho fa molt bé. No, o sigui, és que no hi ha res més a dir.
2: No m'ha agradat, en la versió doblada, que això no m'ho heu de dir vosaltres, no m'ha agradat molt el riure. Perquè jo el riure, la versió original, o sempre el tenia com més agut, i la versió doblada és més greu. No, no sé si a la versió original és més agut i...
3: No, és greu també, és quasi igual, David? Però sí que és veritat que la versió original té una cosa molt guai, i és que imita un accent com british-alemany, l'Skeletor, sí, que la doblada és neutra. Oh. Vull dir, perquè marca les erres molt... I no, sí. És com un british pur, no? Però amb deje nazi.
2: O sigui que... Nazi, sí, ara estava pensant.
0: Mm. Bueno, està fet... En Travis Knight n'ha parlat d'això, que volien extrapolar aquell Skeletor dels dibuixos, que també tenia... Diu que potser la veu de l'Skeletor i el riure el ridiculitzaven una mica, no? Acabàvem... I que era la manera de compensar, com que era tan terrorífic i la sèrie la miraven els nens, doncs és una manera de treure-li aquest terror, no?, al personatge. I aquí volien aconseguir un efecte també de veu diferenciat, i li han fet aquest accent tan simpàtic. Bueno, a mi la veritat és que li queda molt bé, la versió original. A mi m'ha agradat.
1: Un parell de qüestions tècniques abans de tancar aquest bloc. Havies parlat, Paco, anteriorment dels efectes especials. Jo no li he vist massa problemes. Entenc que també és una adaptació d'una sèrie d'animació i que, per tant, potser hi ha algun croma que es noti una mica, però tampoc li he vist res greu en quant a fotografia. A més, és una pel·lícula molt lluminosa, plena de color, com del que s'ha d'esperar d'una adaptació d'una proposta animada. Travis Knight ve al món de l'animació, per tant, jo crec que aquesta combinació en aquesta part digital amb molt efecte pràctic, amb molta pròtesi tal, ha quedat molt bé. I l'altra és la banda sonora de Daniel Pemberton. Per mi, amunt de tot, aquest home ja té l'Oscar guanyat aquest any, des del meu punt de vista, perquè és la millor banda sonora de... no d'aquest any, que fa anys que no escolto, perquè... Avui en dia, que vas a veure una pel·lícula i no te'n recordes de la banda sonora, desdoleu que no passa amb aquesta pel·lícula. És una banda sonora molt vuitantera. A més, aquest senyor ja ve de fer. Totes les de Spider-Man, de l'Spider-Verse, són seves, les bandes sonora. Acaba de fer també la de Project Hail Mary, i jo crec que ja amb la de Masters de l'Univers és que l'ha clavat, la fanfària, etc. Aquest punt també Flash Gordon, no?, que té la pròpia pel·lícula. Doncs si jo vull transmetre les sensacions de Flash Gordon, què tinc de Queen? Brian May. Vine, Brian May, fot la guitarra aquí sobre la meva banda sonora. I queda tan bé, o sigui, és tan bo, jo és que directament està en el top de les meves bandes sonores ja, aquesta pel·lícula.
3: Sí, aquest home, el Pemberton, o Pemberton, com es diu?
1: Pemberton.
3: Pabrot, el senyor Pabrot, va fer fa 6-7 anys la banda sonora del Rei Arturo d'en Guy Ritchie.
1: Sí.
3: És el millor de la pel·li.
1: Et t'anava a dir, perquè la pel·li és bastant merdot, eh?
3: No, bueno, jo m'ho vaig passar. Vull dir, tampoc li demano... Bueno, doncs la banda sonora està tan guai que està feta moltes vegades en sorolls de... Bueno, aquí també es nota. Hi ha com una part que són cadenes i ha fet música a partir de la cadena, la banda sonora. Però la del Rei Arturo tenia una cançó que estava feta amb exhalacions de quan estàs corrent, que et persegueixen, i feia tot el tempo de la cançó amb allò. Vull dir que és un tio que part investiga, no només es queda amb els instruments de vent, corda i percussió, sinó que el tio investiga i li passa una mica allò del Goranson, no? Que són noves generacions que estan investigant el so I si escolteu bé la banda sonora de Masters, a part d'haver dues o tres guitarres elèctriques, a part de la d'en Brian May, sembla que estigui gravada en un estudi de so amb una reverb, és a dir, que com si hagués gravat, com t'ho diria, un concert. No? No és el so pulcre, sinó que es nota que està enguarrat i és un... Vamos, i és meravell. El tema d'Eternia, que és el leitmotiv, que surt del cine amb la cançó aquesta.
1: Sí, sí. Mm-hmm.
2: Això dels sons... De fer bandes sonores a base de sons, investigar l'acústica, ja ho feia Ennio Morricone, eh? I això també és una cosa que m'ha agradat, eh? Que coincideixo amb això que diu en Paco. I, bueno, i aquesta connotació, aquest Queen, no?, dels 80, Flash Gordon, a mi bueno, m'ha agradat molt, la banda sonora. I estic d'acord que això, que últimament bandes sonores se'n parla poc, no acaben d'associar-se bé amb la imatge, no? La banda sonora ha de tenir una mica aquest joc, no?, a pantalla, i a He-Man, Masters de l'Universo, doncs trobo que és un personatge més. Això en quant a la música. Uh-huh. I en quant als efectes, a mi els efectes m'han encantat. Jo, CGI, no CGI, jo me'ls he menjat i he trobat que aquesta fusió entre colorista, que li queda molt bé a Eternia, no? Que és molt de color i color molt viu, molt intens, no? Molt de fantasia, fins i tot amb tocs de neó, tot això a mi m'ha encantat. Ha fet una mica com que sigui un segell, no?, visual d'aquest apartat de la pel·lícula, o sigui que en aquest sentit també bastant bé. A més, comparant d'on veníem, o sigui que, bueno, llueix molt la pantalla, llueix molt.
4: All that stuff that only exists in legends and bedtime stories. Talking tigers, spaceships, and magic swords that can make a man as mighty as a god. Where I come from, that stuff is real. Why did you send me away?
5: I wanted you to be safe. So I sent you to a place I knew that they'd never find you.
1: Doncs va, anem a parlar de les diferents trames. Ho anirem fent en blocs, val? Jo us comento quins temes anem tractant i vosaltres dieu. Començarem amb la part ben bé inicial, que són la dels crèdits i la narració que té la pel·lícula de la presentació del món d'Eternia, no? Que aquí... Bueno, hi ha coses molt, molt guais, no? Com el lleó de la metro, en aquest cas substituït per en Cringer, no? Que és una cosa que hi ha a Amazon, hi ha les ovelles detectives que dèiem, feia com que el lleó balava, no? En lloc de... Aquí traiem el lleó i posem en Cringer Battlecat substituint el lleó de la metro, no? Trobo que està molt ben clavat. I llavors tota la part, el que és de narració, de situar l'espectador, de què és Eternia, qui és ell com a príncep Adam... com passa volant a través de diferents indrets del que és Eternia, no? Veiem alguns indrets coneguts, com la Vall dels Dracs, així com Darksmoke, les muntanyes de gel, al nord d'Eternia, no? Que aquest és l'únic drac que passa per allà, que em sembla que... O sigui, Eternia no és un lloc que hi hagi masses dracs, però aquest és l'únic drac que coneixem del món de Masters de l'Univers. I aquí és on veiem tot aquest paisatge, que està rodat en part als Dolomites al nord d'Itàlia, totes aquestes muntanyes escarpades que veiem, que són realment precioses, i es refereix a més a altres indrets, no? Els deserts ardents, els boscos encantats, i el bosc aquest d'Evergreen, així com la sorra del temps, que també és un dels deserts més grans d'Eternia, i per descomptat no arribem i culminem dintre de la ciutat d'Eternos i el castell de Grayskull. Tot això amb una narració brutal en la qual se'ns presenten els personatges, l'espasa del poder, etc. He trobat una presentació molt potent per començar la pel·lícula i és com que, ostres, un cop vista vaig sentir de això va bé, anem pel bon camí i això funcionarà. No sé com ho vau veure, aquesta part.
0: Jo, sabeu què vaig pensar? Vaig pensar, ostres, això els fans de Masters deuen estar ara babejant ja, salivant, perquè és una bona presentació. A mi m'agrada molt la fantasia, per tant, aquesta pel·lícula ja em guanya per la part de fantasia, perquè, tot i que no era seguidora dels Masters de l'Univers, però llegia molta fantasia, com en Travis Knight, que també llegia molts còmics i molta fantasia. A mi m'ha agradat, perquè a mi aquest món... És que aquests mons de bruixes, bruixots, fantasia, èpica, m'agraden molt. Tipus medieval, cosa rústica, perquè allà no hi ha ni una aixeta. Paco, no hi ha ni una aixeta, Eternia. Ho has vist? És que no ho sé, què fan? Vull dir, res, ni una dutxa, ni una aixeta, ni un lavabo, jo, res. Que, com jugàveu? Què fèieu?
3: Però mira quin cabell que té.
0: Ah, sí. Ai, sí, que aquí havíem de parlar, eh? Ostres, ai, quina palambrera que té l'Adam, eh? No està gens malament. I bé, et van presentant de mica en mica aquesta manera de planejar, no? Van presentar de mica en mica aquest planeta, aquest món, aquest... És un planeta, no?
1: Sí, planeta Eternia, sí, sí. Per cert, parlant de guinyos a la pel·lícula de l'any 87, crec que el més evident, no?, és l'aparició de Dolph Lundgren en el moment de la Terra en què l'Adam intenta, doncs, vol posar-se en forma i se'n va al gimnàs, no?, i, bueno, ja troba els James Bros i totes aquestes històries.
0: Home, aquest gimnàs, déu-n'hi-do, la gent catxes que hi ha, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I trobem a Dolph Lundgren, moment...
0: Sí, sí. Bueno,
1: és un dels bons moments que té aquesta pel·lícula, no?, aquest cameo... Que, a més a més, Dolph Lundgren ha participat en tota la promoció de la pel·li, eh? Que jo no sabia si participava per solidaritat o és que tenia algun cameo. Efectivament, doncs, té aquest cameo.
3: I és molt guai, perquè... es justifica dient me has ocupado mi sitio, no? De...
1: Sí.
3: Està molt bé, està molt bé. I li dona el consell que després utilitza en He-Man a la lluita final contra Skeletor. Li diu lo de... Bueno,
1: que el poder està dins seu i tot això, no?
3: Sí, sí. No, i quan ja en va i li diu good journey, no? La buen destino, sí. Dius, hòstia, que guai. I que han respectat bé aquesta figura. No l'han maltractat com altres pel·lis, no? Que moltes vegades és un cameo de... Jo què sé, recordo l'Equipo A, que vam veure en David i jo fa 15 o 16 anys al cinema, que quan l'actor que fa de Fènix es troba amb el Fènix de la sèrie original, es troben a una porta i diu hola, hola. I vull dir, aquí amb Dolph Lundgren fa un paper...
1: Sí.
3: És una sessió de rodatge, però està molt bé, està molt ben fotut.
2: Haig de dir que el cameo dels Fènix té certa gràcia, eh? Perquè surt de la sauna i li diu que no es passi perquè va malament per la pell i té certa gràcia, eh? També, però bueno.
3: Sí. Compro.
2: Sí, a mi m'ha agradat molt l'aparició del Dolph Lundgren i, bueno, jo crec que tota la peli es nota que està fet amb molt d'amor i amb molt de respecte a tot el que hi ha, a tot el lore aquest, a tot el que ja s'ha creat prèviament, inclòs a la peli, els dibuixos... tot s'ha volgut tractar amb respecte i això en conjunt es nota. I amb el tractament d'en Dolph Lundgren en aquesta aparició és molt divertida i entranyable, eh? Alhora.
1: Sona de fons el Boys Don't Cry, que també és una manera de recalcar tota aquesta part, no?, sobre el tema de la masculinitat que parlàvem abans.
3: No, res, volia afegir una cosa d'en Dolph Lundgren, que a part de sector de Rocky, pues, de He-Man, de les pel·lis aquestes rares que va fer, va ser el Punisher també, no?
1: Sí.
3: Bueno, pues ell, bueno, que sabeu que el tio té estudis i el tio és enginyer químic.
1: Doncs va, anem a Eternia, arribem a una Eternia que ja res té a veure amb l'Eternia que hem vist al principi de la pel·lícula, no? Està un paratge allò destruït, desfassat, arriben els personatges... Aquí, doncs, amb una situació completament diferent. S'estan amagant a una part que... Bueno, que això seria una referència subtèrnia, no?, que és aquest regne subterrani que hi ha darrere d'Eternia, etcètera, no? I que és això, i els foten allà en una presó amb en Man-at-Arms borratxo perdut, que al principi no el veiem, no?, perquè els foten allà, els tanquen, com que... Què veniu a fer aquí, no? A més, em fa molta gràcia, en aquest cas... Ell, per demostrar que és el príncep Adam, li ensenya el carnet de conduir d'Oklahoma City en plan de, ei, no, sóc jo, no? Bueno, està bé, està bé.
3: No, està bé. Una cosa, si el Man-at-Arms borratxo està a la cel·la aquesta custodiat, està, no?, està a la garjola i ja porta un temps, per el que dona a entendre, no?
1: Sí.
3: Qui li passa l'alcohol? La Tila, no?
1: No, jo entenc que el foten a la cel·la quan s'emborratxa. És a dir, quan el tio està més o menys bé, el tenen per allà, i quan s'emborratxa el foten a la cel·la. Perquè és una cel·la una mica sui generis, que té la vigilància justa i, bueno...
3: Vale.
0: A més, hi entra la Tila com vol, a la cel·la.
1: Sí.
0: Hi entra, surt i...
1: En teoria la posen també a ella per acompanyar en l'Adam, no? Perquè està donant la versió aquesta que és el príncep i tal, i els altres no s'ho creuen.
3: Però a algú li passa el pol, eh?
1: Sí.
0: Aigua no n'hi ha, però alcohol es veu que sí.
1: Bueno, aquí es comença a crear aquesta relació també amb Roboto, no? Que es troben aquí...
0: Sí,
1: i...
0: es...
1: que no només és una rumba, sinó que, doncs, no, perquè al principi és de neteja, o sigui, passa l'escombra directament al robot de la cera.
0: Està ben farta, o farta, no?
1: Farta, sí,
0: Roboto
1: seria...
0: Roboto és farta.
1: Sí, seria Robota, però és Roboto.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí.
1: I pues, fot la paret a terra i vinga, va, què voleu fer? Aquí surten ja, comencen a sortir uns quants dels dolents d'Skeletor, quan ja ataca Skeletor aquesta base de Subternia, no? Tenim a Triclops, que també és d'aquests típics dolents, que és molt xulo, no? Que se li girava bueno, aquesta part de la vista i que tenia diferents ulls i diferents tipus de visions. De fet, tenia tres tipus de visió. Visió nocturna, gamma visió i distavisió. Vull dir que tenia de tot. Tenim a Pig-Boy, que aquest Pig-Boy és un personatge que surt de la pel·li del 87. No és una joguina Pig-Boy, que és aquest que té cara de porc.
3: Sí, és un homenatge també a la pel·li del... Sí, sí. Mm. A la mare van fer llonganistes, no?
2: Parla, sí. Sí que ho diuen, no?
1: I llavors, quan apareix Skeletor, aquí ja per fi el veiem portant la seva vara, aquesta vara que porta com... Bueno, el bastó del caos d'Skeletor, que té forma de cabra, que és ja el que li faltava al personatge per tenir aquesta estètica completa, no? Brutal, perquè recordem que en origen també... que això es va canviar, perquè la sèrie de televisió no era així, l'Espasa del Poder estava dividit en dos, tu havies d'ajuntar l'Espasa de He-Man i d'Skeletor, ara no, ja de fet això es va canviar, la pròpia sèrie, doncs, l'Espasa, diguéssim, només és la de He-Man, i cada vegada doncs, ha tingut més importància aquest bastó d'Skeletor. Doncs, i en aquest punt que ja estem allà a la cova, es produeix ja la lluita, aquesta lluita transformadora, no?, bàsicament entre Trapjaw i Adam, fins que doncs agafa el poder i es converteix en He-Man. Moment àlgid de la pel·lícula, no? Jo, aquesta transformació, bàsicament, era la transformació somiada visualment. Hosti, és que és boníssim. És brutal, perquè, a més, al igual que la sèrie d'animació, en el moment aquest que tu ja veus a He-Man, doncs veus el castell de Grayskull de fons, no? Amb una imatge, vull dir que... Bueno, pell de gallina, jo crec que ha estat un dels moments àlgids de la pel·li.
2: Sí, una cosa que s'han patat, no?, era això de la doble identitat, no? Perquè els dibuixos sí que mantenia el sí. secret. Bueno, fan la conya al final, però sempre es transformava com en Clark Kent anant a la cabina de telèfon.
1: Sí, però no? això era... Jo d'aquelles coses que mai vaig entendre, perquè... O sigui,
2: no, ja, jo tampoc, però dic...
1: perquè si el
2: personatge és que... Per això han fet la broma al final, jo ja ho entenc.
1: Ja, no té ni ulleres, vull dir que la cara és la mateixa. El Nino era el mateix, però vestit. Vull dir, és que no... I el personatge de la sèrie d'animació és que era exactament el mateix. Vull dir, portava aquells pantalons lila i la xupa vermella, però...
3: A la sèrie de Revelations està bé, perquè posen el príncipe Adam com un nano de 15-16 anys i quan es transforma en He-Man. Però clar, els ninos i la sèrie d'animació era com... Sí,
1: aquí doncs la transformació sí que hi ha alguns petits canvis, el cabell sobretot, el cabell és millor, no? Està més ben pentinat, està més arreglat.
0: Què vols dir? Ah, com a He-Man?
1: Sí, com a He-Man porta...
0: No, però és una cabellera molt propi dels 80, no? De Príncipe...
1: Sí, exacte, Príncipe Adam en aquest cas.
2: Vull dir... Els 80 portaven... Això... Una gominola... Ai, gominola, què dic
0: gomina.
2: Jo ara? Gomina o laca, ficaven als 80... Aquí encara és una granyeta arregladeta.
0: Sí, però és una mitja melena molt retallada, que no és ni escalada ni res, eh? Vull dir que...
2: Sí.
0: Que sí que te recorda millorat, per suposat, aquella mitja melena dels 80, no? Dels prínceps, també, que se suposava que havien d'anar per lluir... A més, és ros, vull dir que...
2: Sí.
0: T'ha agradat, Paco, aquesta cavallera...
2: Ha sortit programa de Jimmy Fallon, ha sortit amb la cavallera dels dibuixos, no sé si...
1: Ah, sí, amb una perruca, sí.
2: Fent una mica la conya, no?
0: Clar, és que la dels dibuixos, jo no sé com ha sortit amb en Jimmy Fallon, però és groc canari, o sigui, és un groc que avui dia no...
2: És que era així, els dibuixos, era així.
3: No, una cosa que vaig aprendre perquè vam fer aquest cabell als dibuixos, era perquè li podien donar la volta al personatge i mantenia una simetria al cabell que no havien de redibuixar. És a dir, per exemple, l'orco, l'emblema que té era un altre, però li van fer un cercle de la O perquè podien girar el personatge, aprofitar el disseny del personatge per girar-lo i no haver de redibuixar ni cabell, ni lletres, ni res. Mm-hmm. I el mateix amb el cabell de He-Man i és tot simètric per donar-li la volta i no haver de canviar el personatge.
0: Mm-hmm.
3: Per això el cabell aquest.
1: També van una mica aquí de sobrats, val a dir, i és potser això el moment més baix entre tota aquesta història, perquè doncs es retroba He-Man amb el seu pare. A cop de força penses que ho has d'aconseguir tot i al final la força és el que acaba matant el pare, no? Perquè intentant escapar li ha agafat l'espasa, acaba tirant unes pedres, les pedres acaben caient sobre el pare, no? Un desastre, i aquella paret doncs l'acaba matant a través d'aquest raig que ha disparat a través de l'espasa.
3: La mort del pare una mica...
2: Impostada, no? Sí.
1: Perquè tocava, perquè tocava.
2: Li falta... Sí, però li falta drama. És un drama que no et creus. Jo no m'acabo de creure. De fet, em penso que no és mort, que reapareixerà després, no sé, mort també molt estranyament. Amb un... És una seqüència que té una mica de caos. Ja us dic, jo, amb la peli, amb el que tinc més problemes és amb el drama. El drama no me l'acabo de creure, ni amb Man Arms aquest, quan està jo borratxo i explicant la seva... M'acosta, i aquest moment també m'acosta. Són els dos moments així en pes dramàtic que la peli jo crec que baixa una mica. Però, bueno, com que la peli igualment no va per aquí, no? ja vas passant, però a mi no és precisament la seqüència que més m'ha colpit.
3: Jo l'única cosa que, sí, el que diu en David, després de la mort aquesta, engarjolen un altre cop a l'Adam, que ja va vestit d'humà amb la camisa rosa,
2: sí.
3: Li han tret l'espasa, sí. Suposo que es caga també una mica, no? Perquè després el poder és d'ell, no és de l'espasa, però treure-li l'espasa es torna un altre cop a ser Adam. És raro, no? Jo sé que la Marta estava desitjant que no tornés amb la roba de la Terra, no? Que anés...
0: Sí, perquè a més va brut, clar. Va molt brut. A
1: més, la roba de la Terra, jo pensava que havia quedat destruïda, no? Perquè hi ha un moment en què que un cop ja s'està convertint, com que va despullat, sí. Diguéssim, encara que no es vegi res, i aquella roba com... Però, no.
0: Però ell mateix fa la broma, l'Adam mateix, diu, això com va? Quan me transformo, la roba que portava... És boníssim, perquè...
3: És veritat.
0: Això sí. Està molt bé, perquè ho hem vist mil vegades en Superman, amb Hulk, que destrossa la roba... No? I dius, això com... És una picada d'ullet també als que ja hem vist o hem llegit còmics de superherois que es transformen i dius... Clar,
2: però és... aquest es transforma per màgia, no?
0: Sí.
2: És el poder i... Clar,
0: però la roba on va a parar, no? I llavors és màgic perquè quan torna a ser humà, que no és He-Man, sinó que és l'Adam, doncs li torna el cos sense haver-se de vestir.
1: Doncs vinga, ja un cop arribat en aquest punt, surten de la presó allà, que em va fer gràcia també la manera... O sigui, tot, no? Primer, perquè sona el Princess of the Universe de Queen, no? Que és d'aquests moments que molen, que és aquella cançó que havíem esmentat abans que surt a la pel·lícula de Los Inmortales.
0: Que surten amb el fum.
1: Exacte, sí, que es posen a tossir. Que, bueno,
0: és que és molt bo. És com un darrere les càmeres, no? Ara, tota l'èpica...
2: És una mica Guardianes de la Galàxia,
1: sí.
2: Eh? Aquest moment...
0: Aquest humor que et desmunta l'escena, no? Que l'èpica sí. La desmunta, sí.
3: Desmitifica el mite. Sí.
1: Per cert, el videoclip de la cançó de Princess of the Universe el va rodar el mateix Ronan Mulcahy, que va ser el director dels Immortals. Aquí aquesta autorreferència que primer a Queen per aquest to Flash Gordon i l'altra per al tema d'haver esmentat els Immortals anteriorment, que li encaixa molt bé, la cançó a més Princess of the Universe, o sigui, ja el propi títol de la cançó ja t'està dient moltes coses a l'hora, no?
0: Aquí jo tenia un dubte, que abans quan en David deia que hi ha molts personatges i que hi ha algun punt que es pot saturar fins i tot, no? Que arribes al límit, hi ha un personatge que no li trobo, que és la Diane. No li acabo de trobar el valor que té en la història. Vull dir...
1: No té cap, així és que no... Bé, Diane, que és la de les pistoles. Aquest és un personatge, o sigui, que la veiem de petita que assetja l'Adam, no? És de les que
0: l'assetgen,
1: etcètera. Té un paper bueno, no diré important, però sí que dintre d'aquests secundaris, més o menys a l'altura de la resta de màsters, no? Desconeixem bastant del que són les seves habilitats o poders, però sí veiem que fa servir aquestes pistoles dobles, no?, per atacar, per lluitar, i és un personatge que només apareix en els còmics, en les tires de premsa dels anys 80, amb les seves pistoles, això, bessones. Però no és un personatge que haguéssim tornat a veure, ni diria jo que no hi ha cap nino, és a dir, que...
2: És que jo no recordo cap nino d'aquest personatge.
1: No, és que no hi és. No. Apareix això en les tires de premsa dels diaris dels màsters, apareixia aquest personatge.
0: És una pistolera.
1: Sí. I dintre d'aquesta qüestió de intentem portar aquesta pel·lícula en major o menor mesura referents a totes les altres coses que s'han fet sobre màsters, incorporen aquest personatge aquí. Però vaja, que a banda d'això...
0: No sé, vosaltres vaig pensar, segurament li trobeu el vincle, però no acabava de veure l'encaix aquí, a banda que va ser una matona d'en He-Man quan era petit.
3: No, però està, jo crec que l'estan preparant, i aquesta és una altra part, perquè el Man at Arms es jubili, mori, i aquesta agafi el rol de Woman
1: at Arms. Que no.
0: Home, no.
3: Una cirrosi té aquest home, segur. Té el pàncreas i el peix de fet una merda.
1: Que no, que m'ha agradat molt a mi el Man at Arms tal com l'han retratat a Idris Elba. I aquest final ens queda bàsicament el que seria que ens situa totalment a la sèrie d'animació de Filmation, que és un... Bueno, jo estava ja llàgrima viva en aquest moment, perquè és que són tantes coses que en 2 o 3 minuts intenten col·locar-te de la sèrie de televisió.
3: Fins i tot la roba ja és sí. La sèrie, no? La Tila va vestida amb la sèrie, Adam també...
1: Sí, l'Adam va amb el vestit aquest que havíem vist a la sèrie de televisió.
2: El príncep.
1: Sí, una mica més ben treballat, no? Més actualitzat, però els colors també són els mateixos. I també, doncs, el que deies, no? Tila, que portava un uniforme diferent, porta ja un uniforme que s'assembla també tant a la sèrie de dibuixos com al de la joguina en aquest moment. I també tenim aquesta història d'on surten els noms, que bueno, ja hem parlat abans, no? El moment aquest de posar-se a si mateix el nom de He-Man, no? Que bueno, va traient aquesta... fent la conya altra vegada, no? De sobre la masculinitat del nom o com entendre la masculinitat, i fins i tot també el nom de Tila, que tampoc doncs, no l'havien dit, que és el de Warriors Goddess, no? Deessa guerrera, que també era el nom que tenia la joguina.
3: Sí, la descripció, no? Cada nino tenia una descripció. L'esqueleto era, no sé què, Master of Destruction, no? O algo així, Lord Devil of Destruction. I sí, portava allò de Diosa Guerrera a la caixa de la Tila.
1: Sí. I llavors també hi ha aquest moment de... quan estan allà conversant, diguéssim, els màsters, i es posen a riure com si fossin els dibuixos animats, amb els braços... doncs amb aquesta postura que tenien i fent ho, ho, ho, ho, que era els típics plànols aquests de que quan es reunien tots els personatges es posaven a riure, fins i tot Cringer se'ls queda mirant com que i ara aquests què estan fent?
3: La,
1: no?
3: La mirada d'en Cringer és la nostra, no? De
1: totalment. Però aquest moment em va encantar, perquè jo també em vaig posar a riure allà, perquè és un moment que te transporta, que és el que té la pel·lícula. Aquesta pel·li te transporta directament al teu jo de quan tenies 10 anys, o quan vas veure els màsters a l'edat que fos, aquella sèrie de televisió, no? Bé, en tot cas, en aquest moment que dèiem abans, que Adam marxa a canviar-se sense que ningú el vegi, que això és una broma a la sèrie de televisió, vull dir, tothom sap que Adam i He-Man són el mateix. Allà només ho sabia... Tila ja de... Tila no ho sabia, no? Ho sabia Man at Arms, de fet...
2: Man at Arms.
1: Tenia la identitat secreta amb Tila que... Sí. Però en aquest cas és diferent i, bueno, aquí hi ha aquesta petita broma, els altres se'l van mirant en plan aquest, què va fer? Si és que no entenem, no? Perquè va amagar-se a l'hora de canviar-se, si... Però bé, en fi. I acaba anant, es parla d'acabar al poble Avion. El poble Avion són aquesta civilització de simisalats que viuen a les muntanyes místiques, que hi ha el personatge d'Estratos, no? Que em sembla que pertany a aquesta civilització. I el que m'agrada molt també és com acaba la pel·lícula amb aquest plànol, no? De He-Man muntat sobre Battlecat. Per fi Battlecat amb la seva pròpia armadura i He-Man aixecant l'espasa. I a més hi ha una cosa que es transporta també directament als anys 80 que congela el fotograma. En aquest moment, a la imatge abans on surt el logo de la pel·lícula, no? Que és 80.
2: Aquí haurien d'haver ficat la sintonia original. o haver fet una variació. A mi, jo ja estava amb la llagrimeta i, hòstia, m'ha faltat això. A mi, eh? Però bueno. Molt bé, eh? El tancament és molt maco. Mm. Està molt bé.
1: Però ja són el tema original quan ja surtia la postcrèdits amb Orko, evidentment.
2: Sí. Que... Però molt subtil i és una cosa molt, saps, per fer bueno, per omplir una escena, no amb la,
1: ja t'entenc,
2: el protagonisme o amb la presència que jo crec que mereixia el tema.
1: Bueno, Orko era carn de postcrèdits, no, en aquesta pel·lícula, perquè no havia sortit a la promoció, etc. Tu estaves esperant que sortís, però encara no sortia, sortirà al final, doncs ha de sortir a la postcrèdits, donant el missatge de la pel·lícula.
2: Però és un bolet que surt allà sense cap mena de sentit.
1: No, home, no,
2: que...
1: no és un bolet.
2: Home, sí que és un bolet, perquè no surt en tota la pel·li. Surt ara el postcrèdit
1: bueno,
2: sense
1: person...
2: venir quant de res.
1: Ja.
2: Que podia haver hagut algun... Durant la pel·li, alguna mena de... Si no el vols sortir, però que hi hagués alguna interacció indirecta, alguna cosa... No, surt, ala, ah, mira, ara que ve. No sé, això també crec que ho podien haver treballat una mica més, perquè jo hagués... Jo, a mi sí que em cau bé l'Orko. I si no surt al principi, per què surt ara d'aquesta manera?
1: Podria ser,
2: no?
1: Que hi hagués estat, perquè la pel·lícula té com uns 3/4 d'hora d'escenes eliminades.
2: Eliminades, sí, també podria ser, evidentment.
1: Per
2: sí,
1: tant,
2: sí.
1: Podria ser... Fet... Clar. Doncs va, vinga, sí, que ja hem acabat.
3: Estem... He de marxar a Eternia, jo.
0: Molt bé.
1: Doncs Paco, David, Marta, gràcies per estar avui aquí i si tornen a haver-hi més coses de màsters, aquí serem nosaltres.
3: Perfecte.
0: Fins aviat.
1: Va, una abraçada.
0: Adéu.
2: Adéu.
1: La setmana vinent ens debatem entre una pel·lícula que ja us podeu imaginar quina serà i la nova temporada d'una sèrie que fa anys que analitzem. Què serà? Fins aleshores, cuideu-vos moltíssim, perquè ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor Carles Martínez escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell. Ràdio
2: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
3: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió.

0: que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: Doncs efectivament, un dia més ens trobem amb aquest punt horari de les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Palafrugell per començar el nostre informatiu matinal, un butlletí horari que ens acompanyarà en els propers minuts per parlar de les notícies de Palafrugell. Soc en Rafael Corbí. Parlarem avui del Centre de Formació d'Adults de casa nostra, que obre la preinscripció per al curs 2026-27 des d'aquest dia 19 de juny i fins al 29. També destacarem que David Perpinyà presenta a la biblioteca la seva primera novel·la, Panorama per a retratar. Així mateix també parlarem dels jocs de taula, una informació interessant sobre Palafrugell per que us hi pugueu apuntar. També destacarem a la Judit Saragossa, que ha deixat també el seu càrrec després de dimitir com a regidora a l'Ajuntament de Palafrugell al Consell Comarcal del Baix Empordà, al mateix temps que en Francesc Xavier Gironès Güell és el nou gerent d'aquest Consell. I també en el dia d'avui parlarem de la pujada al Far, que tindrà la seva 18a edició solidària el proper 12 de juliol, per al qual ja s'han obert les inscripcions. Per tant, comencem el nostre informatiu a partir d'aquests moments aquí a Ràdio Palafrugell.

0: I com dèiem, comencem parlant dels temes que té lloc aquí a casa nostra amb el Centre de Formació d'Adults de Palafrugell, que obrirà des d'aquest proper dia 19, que recordem que és demà divendres, i fins al 29 de juny, el període de presentació de sol·licituds per al curs 26-27. Abans, en el dia d'avui, es farà pública l'oferta de places disponibles. La matrícula de l'alumnat, a més, es farà del 2 al 10 de setembre amb una opció de llista d'espera. El centre impartirà cursos de català, castellà i anglès, així com també en graduat en educació secundària obligatòria, formació instrumental i el nivell 1 de competències digitals. També prepara l'alumnat per a les proves d'accés als cicles formatius de grau superior i a la universitat per a persones majors de 25 i 45 anys. El Centre de Formació d'Adults de Palafrugell és el Centre Municipal d'Educació i ofereix informació a través del telèfon 972 98 19 17 i del seu portal web, amb les diferents dates ben detallades. Per tant, aquestes són algunes de les activitats que podreu veure amb aquesta presentació de sol·licituds des de demà divendres, dia 19, i fins al dia 29 de juny, amb aquesta presentació de sol·licituds amb els cursos del Centre de Formació d'Adults. En David Perpinyà presenta la primera novel·la i ho fa a la Biblioteca de Palafrugell. Es diu Panorama per a retratar. Serà demà divendres a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent. Un esdeveniment que proposa una trobada amb el públic que combinarà una conversa amb l'autor i la lectura d'alguns fragments de l'obra en un format pensat per apropar el procés creatiu del llibre als assistents. Així ens ho explicava.
1: Hi ha una línia molt fina entre el protagonista, on acaba el protagonista i on sóc jo. Però també és veritat que hi ha moltes coses que qualsevol aficionat a la fotografia podria fer els tics. Això m'ha passat, això m'ha passat, això m'ha passat. Vull dir, és basat en fets reals, com a fotògraf, però és molt genèric en quant a fotografia.
0: El relat segueix el recorregut d'en Dani, un jove que rep una càmera fotogràfica d'alta gamma i creu que la tècnica és suficient per convertir-se en fotògraf. Al llarg del retrat, en diverses trobades, el fan entendre que la fotografia va molt més enllà de l'equipament.
1: Al llarg del llibre, diversos capítols, es trobarà diversos personatges que faran una pinzellada sobre diferents tipus de diferents disciplines dins de la fotografia.
0: Serà demà divendres a les 6 de la tarda a la Sala Polivalent de la Biblioteca, presentació d'aquest panorama per a retratar d'en David Perpinyà, una presentació que és oberta a tothom. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha formalitzat la renúncia de la consellera Judit Saragossa durant el ple celebrat aquest passat 15 de juny. Una decisió que arriba després que hagi deixat, recordem recentment, el càrrec de regidora a l'Ajuntament de Palafrugell. Aquesta sessió també va servir per aprovar la pròrroga del conveni amb el Departament de Drets Socials i Inclusió, que garantirà durant l'any 2027 la prestació de serveis del Centre Tramuntana. L'acord assegura la continuïtat del centre de dia de teràpia ocupacional i d'inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual o física que el Consell Comarcal gestiona a Palafrugell i a Sant Feliu de Guíxols. D'altra banda, un altre dels punts destacats del ple va ser el nomenament d'en Francesc Xavier Gironès Güell com a nou gerent del Consell Comarcal del Baix Empordà. El càrrec estava vacant des del setembre passat i el seu nomenament té l'objectiu de reforçar el funcionament de la institució. Durant la sessió també es van aprovar altres acords, com un nou conveni amb l'Ajuntament de Palamós perquè el Consell Comarcal assumeixi la gestió, facturació i el retorn econòmic vinculats a la generació de residus, la pròrroga de la col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per la gestió dels expedients de béns immobles urbans i rústics i la modificació del contracte del sistema d'informació al núvol destinat a la gestió tributària i dels expedients sancionadors en matèria de trànsit.

Els barris de Palafrugell poden disfrutar de les tardes de joc moderns en família a través dels veïns i veïnes de diversos barris de casa nostra. Aquesta és una iniciativa gratuïta que pretén fomentar la convivència, el lleure compartit i la participació comunitària a través dels jocs de taula. Unes sessions que tindran lloc des de les 5 de la tarda i fins a les 7 del vespre en diferents locals socials del municipi. El calendari previst inclou una primera trobada el 18 de juny al local social de la Sauleda. La següent sessió serà el 16 de juliol al local social del Mas Mascort. Després de l'estiu, l'activitat continuarà el 24 de setembre al local social de la Punxa, finalitzant el 15 d'octubre al local social del carrer Ample. Per tant, a partir d'avui, d'aquest dia d'avui, 18 de juny, d'aquest dijous, ja ho podeu trobar. És la primera trobada avui al local social de la Sauleda. Recordeu, ho hem dit a les 5 de la tarda. Durant aquestes jornades, els assistents podran provar una gran varietat de jocs adaptats a diferents edats i gustos. L'oferta inclou clàssics moderns com Catan, Carcassonne, Dixit o Esplendor, jocs ràpids i divertits com Sushi Go o Exploding Kittens, propostes d'estratègia i aventura, així com una selecció específica per als més petits. No cal fer inscripció prèvia per participar-hi. L'activitat s'emmarca en les accions de dinamització comunitària als barris i compta amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya dins del projecte Treball als Barris. I finalment, amb el nostre informatiu, ressaltem que el proper 12 de juliol se celebrarà una nova edició de la tradicional Pujada al Far, una cursa solidària que enguany arriba a la seva 18a convocatòria. Una prova que començarà a 8:45 del matí i tornarà a reunir centenars de participants en un recorregut que té com a protagonista el Far de Sant Sebastià, un dels indrets més emblemàtics del nostre litoral. L'esdeveniment l'organitza el Club Atlètic Palafrugell amb la col·laboració de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Palafrugell i la Federació Catalana d'Atletisme. A més de fomentar la pràctica esportiva, la cursa manté el seu caràcter solidari, contribuint a donar suport a diferents iniciatives socials. La Pujada al Far s'ha consolidat al llarg dels anys com una de les cites esportives destacades de l'estiu a la Costa Brava, gràcies a la combinació d'esport, natura i unes vistes privilegiades sobre el mar Mediterrani. Les inscripcions ja estan obertes i tota la informació relacionada amb la prova ja es pot consultar a través del web de la organització, el Club Atlètic Palafrugell, capalafrugell.cat. I per anar acabant és el moment de l'agenda cultural. L'agenda per avui dijous ens porta, com deien, diverses activitats, com per exemple ens trobem a fer el cafè a les 4 de la tarda, però abans també ioga i pilates amb cadira a les 10 del matí i el grup de criança a les 11 a càrrec de la Glòria Villalba de Mastimut. Són activitats que podeu trobar amb la plana web cultura.palafrugell.cat si és del vostre interès participar-hi. També el taller de pintura a l'oli per adults amb José Luis Escardó, les tardes de jocs moderns, com comentàvem, en família dins el projecte Viu al teu barri, o al taller Llegir la diversitat, paraules que transformen, a les 6 de la tarda amb la Marina Sabater. També el taller de collage, per adults amb l'Eva Tormo a partir de les 6 de la tarda. Per demà divendres, com hem dit, la presentació del llibre Panorama per a retratar en David Perpinyà a les 6 de la tarda a la Biblioteca. Diversitat, paraules que transformen, a les 6 de la tarda amb la Marina Sabater. També el taller de collage, per adults amb l'Eva Tormo a partir de les 6 de la tarda. Per demà divendres,

darrere aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Ruta 66. Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
1: Ruta 66, el més nou.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Bevan Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen. D'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop-rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, l'acabem d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

I've Still Got You. Des de Carolina del Nord, un dels referents de la música americana des de fa moltes dècades, Jim Lauderdale, amb un track que pertany al seu nou àlbum. I per acomiadar-nos, des de Nashville, Tennessee, una cançó de la ja veterana Ashley Monroe, que segueixo des dels seus inicis ara fa 20 anys. Amb la seva nova composició, I Hate Nashville, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màrio, Camp d'en Prats, La Saoleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.